0: Fiat Andorra.
1: Per saber com protegir el medi ambient, com aconseguir estalvi energètic, incrementar el reciclatge i conèixer el nostre entorn per estimar-lo i conservar-lo, tens una cita amb l'Hora Sostenible. Cada dimarts a partir de 2:15 de la tarda a la Kia Andorra, amb el suport del Centre Andorra Sostenible i d'Andorra Recerca i Innovació i amb el patrocini de FEDA.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
2: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest divendres.
3: Això passa no només amb patògens, amb bitxos clàssics com la clamídia, sinó amb bitxos que potser abans no eren tan freqüents amb joves com pot ser la gonorrea, que és un tema a tenir en compte, entre altres coses, perquè sabeu que hi ha un tema de resistències importants.
2: És Jordi Casabona, representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les infeccions de transmissió sexual. Explica les causes que han portat a la Generalitat a incloure l'edat pediàtrica en la prevenció d'aquestes malalties a partir dels 12 anys. Ara en parlem, però abans tres imprescindibles. El temps, les temperatures màximes continuen suaus. Al llarg del dia hi haurà estones de núvols i pluges. El trànsit, menys vehicles que altres dies a aquesta hora. Les poques retencions que hi ha les trobem a les rondes i a la 2 d'entrada a Barcelona. I el transport públic no consta incidències. El Departament de Salut amplia a l'edat pediàtrica la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual. Farà amb un doble abordatge, d'una banda reforçant el paper de metges i infermeres de pediatria, d'atenció primària, i de l'altra a les escoles. Susana Ruiz.
4: Els pediatres incorporaran a les revisions dels 12 i dels 14 anys elements referents a les relacions afectives i sexuals de forma sistemàtica. Rafael Ruiz és director estratègic d'atenció primària.
5: Hem incorporat unes figures imprescindibles, que són els pediatres i les infermeres de pediatria, per abordar aquesta visió de la prevenció i de la promoció de la salut ja des de edats més tempranes, diguem, als 12 anys, i això és un canvi inicial, no?
4: A més, Salut i Educació estan treballant per incorporar formació en salut sexual dins del currículum escolar per anar més enllà dels tallers o activitats puntuals que es fan actualment.
2: Des de fa gairebé 10 anys a Catalunya, les ITS estan augmentant en tots els grups d'edat, sexe i orientació sexual, i ja no són exclusius de col·lectius concrets. Sergi López, bon dia.
6: Bon dia, Gisela.
2: Els sindicats de mestres denuncien que dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de preparació de les vagues previstes per les pròximes dues setmanes.
6: Els fets, segons que ha avançat la directa i ha confirmat la SER, es van produir dimecres a la tarda en l'Institut Pau Clarís de Barcelona. Va ser durant una assemblea de docents a diferents escoles de la ciutat i del barcelonès. Dues dones prenien notes, però no intervenien en el debat. Com que la resta de participants no les coneixien, els van preguntar a quin centre provenien. Les dues dones van donar explicacions poc concretes i van marxar.
2: Davant d'això, els sindicats educatius acusen el govern d'haver traspassat una línia molt perillosa i d'intentar vulnerar el dret de protesta dels docents.
6: I l'oposició política ha exigit les compareixences de les conselleres d'Educació i d'Interior arran de la infiltració policial denunciada pels sindicats.
2: Mentrestant, els Mossos volen donar per tancada la crisi d'alarma després del crim d'Esplugues de Llobregat fa quasi una setmana. Asseguren que va ser un crim per atzar i es comprometen a millorar la comunicació en casos així per evitar la desinformació i la sensació d'inseguretat. Andrea Villoria.
7: Els comandaments de Mossos repeteixen que aquesta ha estat una setmana tràgica que ha elevat la por arran de notícies falses i d'un crim fatal del que qualsevol podria haver-ne estat víctima.
8: El d'Esplugues ha sigut brutal, ha sigut d'aquests a l'atzar, podria haver passat a qualsevol. Això ha commocionat la societat, però s'ha hagut molta desinformació.
7: És el cap d'investigació dels Mossos, el comissari Ramon Chacón. A Interior els preocupa aquesta percepció negativa. Per això, a més de millorar la seguretat, volen centrar-se també en la comunicació.
9: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que no volem ignorar ni minimitzar.
7: Paraules del director de la policia, Josep Lluís Trapero.
2: La policia catalana insisteix que les dades delinqüencials són més bones que mai i que si hi ha un autèntic repte de seguretat, Andrea, és el de la presència del crim organitzat internacional a Catalunya.
7: Exacte, és el que provoca també la guerra de clans i màfies internacionals amb tirotejos a plena llum del dia a Barcelona.
8: Que tenen uns problemes entre les seves bandes que es maten i arriben a Catalunya i amb això no podem fer res. És la globalització que acaba amb un efecte aquí.
7: El cap d'investigació dels Mossos assegura que segueixen posant-hi tot l'esforç i com a resultat treu pit de la reducció dels delictes. Baixen un 20% els homicidis, cauen els robatoris a

0: podríem sentir i podrem sentir, de fet, Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, que ja han confirmat la seva assistència, acte per 35.000 persones, que serà gratuït, i que per accedir-hi només cal inscriure's al web Alça la Mirada. La meitat de les entrades són per la comunitat religiosa, parròquies i escoles cristianes. L'altra meitat pel públic en general. El papa arribarà a les 8, però s'hi podrà entrar a partir de les 4.
1: I durant la visita també podrem veure el famós papa mòbil que farà servir per arribar a la Sagrada Família.
0: Entrarà a la Basílica pel carrer Sardenya. Tots els qui vulguin seguir la visita podran fer-ho a través de les pantalles gegants que s'instal·laran a l'exterior. I tot i que encara no se sap on ni quantes, és possible que també hi hagi pantalles gegants en altres punts de la ciutat.

0: Hoy por hoy Catalunya.
1: Però més enllà de la visita del papa hi ha més coses. Entre ells parlem de que l'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat la mare del nadó de només un mes i mig que va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron amb signes de maltractament habitual i indicis d'una possible agressió sexual.
2: El tribunal ho ha decidit després de concloure que no hi ha cap evidència que la mare fos agressiva. De fet, havia buscat ajuda a internet per protegir el nadó del pare. En la interlocutòria s'explica que la mare va fer cerques com ara "la meva parella no tracta bé el nadó" o "es posa nerviós i crida quan té el nadó als braços". Qui continuarà en presó provisional, per tant, és el pare.
1: I els Mossos d'Esquadra també han detingut un home acusat de violació després que la víctima el reconegués pel carrer dos mesos després dels fets.
2: La detenció es va produir la nit de dissabte a diumenge del cap de setmana passat al recinte del Fòrum durant la celebració de la Fira d'Abril. La dona voltava per aquest espai quan va veure l'home i el va reconèixer com el seu agressor. Després d'avisar els Mossos, agents del cos policial es van adreçar a l'indret i van detenir l'individu com a presumpte autor d'una agressió sexual.
1: I un estudi coordinat per l'Hospital Clínic demostra que administrar un fàrmac just després de l'operació per extreure un trombe que ha provocat un ictus millora significativament la recuperació dels pacients. Amb el nou tractament, gairebé 6 de cada 10 queden sense cap seqüela, Susana Ruiz.
3: Després d'un ictus, retirar el coàgul que obstrueix l'artèria no és suficient perquè en molts casos persisteix la mala circulació en els vasos sanguinis més petits del cervell, que són els que li aporten el 90% de la sang. Els investigadors han demostrat que administrar un fàrmac trombolític després d'obrir l'artèria facilita la recuperació del pacient. Arturo Renú és el coordinador de l'estudi.
4: Que aquest fàrmac és capaç de millorar i recuperar els pacients després d'haver patit un ictus fins al punt de que més del 50%, el 57%, tornen a la seva vida normal i ser completament autònom sense cap mena de seqüela.
3: Sense l'administració del fàrmac, només es recuperen el 42% dels afectats.
1: Són les 7:58. Arnau Montserrat, bon dia.
5: Bon dia, Marina.
1: Gisela. crisis total al vestidor del Real Madrid.
5: Fede Valverde va acabar a l'hospital després d'una baralla amb Tchouaméni. Els dos ja havien discutit dimecres i ahir van arribar a les mans. Quan intentaven separar-los dins del vestidor, Valverde va relliscar i es va colpejar el cap contra una taula, cosa que el va deixar estabornit i amb una ferida oberta. Té un traumatisme cranioencefàlic. Estarà de baixa entre 10 i 14 dies i, per tant, espera el clàssic. El Madrid ha decidit obrir expedient disciplinari als dos futbolistes i a la premsa llegim "crema Madrid a l'esport, vestidor trencat a Mundo Deportivo, crisi sense precedents a l'AS, una altra baralla i la imatge pel terra al Marca".
1: A Europa, el Rayo Vallecano fa història.
5: Es va imposar 0-1 a Estrasburg i es classifica per la final de la Conference League contra el Crystal Palace a l'Europa League. La final serà entre Aston Villa i Friburg.
1: I canvi de recorregut al pas per Barcelona del Tour.
5: No passarà per Collserola, per la pesta porcina africana. Avui comença el Giro d'Itàlia. En bàsquet, el Madrid es va classificar per la Final Four de l'Eurolliga, el Barça per les semifinals de la Champions d'hoquei i avui debuta Hodar al Masters 1000 de Roma en tenis i a motor, entrenaments de MotoGP alemans.
1: Gràcies, TG. Ai, vull dir Arnau. I així arribem a pràcticament les 8. Ja sabeu que podeu seguir la informació aquí a Catalunya, a Ser Catalunya i a l'Hoy por Hoy amb l'Àngels Barceló.
6: Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer, pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte cada día incluyendo Activia en tu rutina. Además, Activia es diferente porque contiene probióticos 100 veces más resistentes que los del yogur y así nutre la diversidad de tu microbiota. Activia, empezamos.
7: Son las 8:00 a.m, las 7:00 a.m.

0: Colòmbia que vingui a Andorra i les diferències amb un amb algú que vingui a residir.
1: De la seva banda, el president d'Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, ha valorat positivament la trobada, tot exigint, això sí, més campanyes informatives sobre els nous requisits perquè els estacomunitaris no es trobin amb problemes al retornar.
2: Ens han informat que es continuaran fent campanyes, sobretot no tant de la part de la formalitat de lo que són les pàgines oficials de govern, perquè aquestes tenen informació i un llenguatge bastant tècnic i que més aviat estigui més dirigit al migrant general, sobretot el que és el treballador, que en definitiva és el que la manca de mà d'obra del país requereix aquesta mà d'obra extracomunitària, bueno, en regla general, no?
1: Pel que fa a les negociacions amb Espanya i França sobre l'aplicació del nou acord, el secretari d'Estat ha assegurat que continuen i que no s'han aturat. Ha explicat que després de la rubricació del conveni amb la Unió Europea, els estats veïns han demanat conèixer el marc general abans d'entrar en detalls tècnics. En aquest sentit, ha assenyalat que s'està treballant a bon ritme. El repte, segons Riba, és fer encaixar els acords bilaterals i la modificació de la llei d'immigració per poder-los aprovar conjuntament en un mateix ple al Consell General, un treball que requereix d'un cert temps. Mentrestant, es manté l'operativa actual de fronteres en situació d'estatu quo. Doncs així hem arribat a les 8:22 del matí.
3: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
1: Jordi Carbó, bon dia.
4: Bon dia. Temps assolellat al matí i al migdia. Després, durant la tarda, s'anirà ennuvolant, amb alguns xàfecs, sobretot avançada la tarda, pluja una mica més continuada la pròxima nit. Avui no esperem grans acumulacions d'aigua. Ara, amb una mica de fred, 5 graus a Andorra Vella, 2 sota 0 a les Fonts de Dinsal, al migdia, màximes al voltant dels 15 graus a les valls del centre i sud del país. Cap de setmana. Demà, sol al matí també, però cada cop més núvols durant la tarda, quan la pluja anirà guanyant protagonisme fins ben entrada la nit. A estones plourà amb intensitat. Diumenge, més sol, temperatures una mica més altes, sobretot les màximes.
5: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
1: Sempre al teu costat. I el trànsit, agència de mobilitat, bon dia.
6: Bon dia, doncs, hores d'ara destaquem trànsit tens a la carretera General 1, avinguda Salou, en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
7: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió Investaking només disponibles a Morabanc. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabanc.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabanc, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabanc, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
1: Sis minuts per arribar a 8:45 del matí. Abordem ara d'altres qüestions de l'actualitat. El govern aprovarà el reglament de co-living sense que sigui una opció definitiva per als residents. El conseller general del PS, Pere Baró, i la ministra responsable d'Habitatge, Conxita Marsol, han reproduït l'habitual picabaralla parlamentària ahir a partir de la pregunta del polític socialdemòcrata sobre els plans que té l'executiu per validar aquest tipus d'habitatge. Marsol ha detallat que es tracta d'edificis en els quals les persones viuen en una petita habitació privada, però que la resta d'espais i de serveis són compartits. Així ha avançat que properament aprovaran el reglament per validar-lo, però pensa que s'haurien de destinar a un perfil molt concret de resident.
8: He dit que no és un perfil per les famílies, que no respon a les necessitats de les llars que necessiten estabilitat residencial. El co-living és una peça més, com li he dit, que forma part d'uns conceptes d'una manera de viure que algunes persones poden tenir-la de manera temporal o manera definitiva i nosa tampoc em fa que hi hagi col·living sempre que estigui ben regulat.
1: D'altra banda, el preu del metre quadrat augmenta fins als 4.416 euros i baixen les operacions immobiliàries al primer trimestre de l'any. Així es desprèn del darrer informe d'estadística, el qual destaca el descens en gairebé un 4% de les transaccions immobiliàries entre gener i març d'enguany en comparació al mateix període de l'any anterior. El PS lamenta que no s'aprofiti la reforma de la llei de la nacionalitat per ampliar els drets dels residents. El debat sobre aquesta proposició de llei ha enfrontat

0: Es mediodía, son las 11 en Canarias. Empiezan los preparativos en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde este fin de semana se va a evacuar a los pasajeros del crucero en el que se ha desatado el brote de antivirus. Esta mañana la autoridad portuaria ha dado más detalles de cómo se va a dar esa operación de este domingo. Radio Club Tenerife, Yanira Alfaya, buenos días.
1: Buenos días. Será una barcaza la que traslade a los pasajeros desde el crucero a tierra, según ha confirmado el presidente de la autoridad portuaria, y se hará por grupos. Una vez en el muelle, continúa el trayecto en vehículos burbuja hasta el aeropuerto, donde deben estar esperando los aviones para llevar a cabo las repatriaciones. El ministro de Política Territorial ha avanzado en hacer que viajeros de distintos lugares podrán subirse a un mismo avión. Ángel Víctor Torres.
2: Está trabajando exteriores con ellos, las embajadas, y lógicamente irán unidos todos los que son de un mismo lugar, o también se unirán los que puedan estar más cercanos, ya que tengamos distintos vuelos el domingo, el día que llega el barco. Lo previsible es que llegue del sábado al domingo. Es una noticia importante porque lo que queremos es hacerlo rápido.
1: Una vez que se ha evacuado, la intención es que el buque abandone también a la mayor brevedad posible el entorno del puerto de Granadilla.
0: Mientras, la Organización Mundial de la Salud acaba de ofrecer nuevas declaraciones en las que ha confirmado el negativo de la azafata que estuvo en contacto con una de las mujeres fallecidas y en la que ha vuelto a mandar un mensaje de tranquilidad. Laura Gutiérrez, buenos días.
3: Sí, buenos días. La OMS confirma que la azafata que acompañó a una de las contagiadas por antivirus de este crucero y que había presentado síntomas ha dado negativo en las pruebas.
4: Esto debería convencer a casi todo el mundo de que este virus es peligroso, pero solo para la persona realmente infectada, dice Christian Lindmeyer de la OMS. El riesgo para la población general, insiste, es absolutamente bajo.
3: No estamos, dice la OMS, ante un nuevo COVID.
0: Al margen de esta crisis del antivirus, la Audiencia de Salamanca ha denegado el primer permiso penitenciario de 4 días para Alfonso Basterra, condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta, en Galicia, en el año 2013. Radio Salamanca, Jesús Martín.
5: La sala deja sin efecto el auto dictado en marzo por la sección de vigilancia penitenciaria, que estimó la queja del preso contra el acuerdo adoptado por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Topas. El tribunal explica que en este momento no concurren las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida, teniendo en cuenta la extrema gravedad del delito y la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos. La decisión de otorgar un permiso de salida al preso, pese a su buena conducta, resulta prematura e injustificada, según la audiencia.
6: Cadena Ser. Servicios informativos.
7: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
9: I també totes les eines i ferreteria.
8: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
9: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
10: Tiri, tiri, tiri. Hoy por hoy, tu salud no debería esperar a mañana.
11: Así es, Tipo Directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas, hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
10: Hoy por hoy, sin duda yo lo elegiría.
11: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
13: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
14: El País ha cumplido esta semana sus primeros 50 años. Para seguir celebrándolo con los lectores, este domingo El País Semanal publica un reportaje único firmado por la gran cronista latinoamericana Leila Guerriero. No te pierdas Una sangre común, la historia de María Eugenia Sampaio Barragán, hija de desaparecidos durante la dictadura argentina. El mejor periodismo de largo aliento en El País Semanal. Este domingo, con El País.
15: En El Corte Inglés e Hipercor tienes un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
16: Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
15: Solo el 8 y 9 de mayo en El Corte Inglés e Hipercor.
16: Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
17: Dale, José. Venga, va.
18: Una nana, Camila, podría anar a dormir.
19: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
20: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
21: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
22: És un animal.
21: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
22: Quitularro que acaba de fer la minya mal.
21: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
22: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
20: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
23: Bienvenidos, amigos del Real Madrid, a la inauguración de la nueva sección del club. Hoy debutamos en modalidad de la WWE. Luchador, antes tenía voz de pito, pero ahora ha crecido para esperar a sus rivales en el parking y dejarles bien secos. Ha visto Million Dollar Baby y ahora le teme a las mesas. Entrenado por su mujer, quien le da todo el apoyo del mundo cuando quiere cargarse al entrenador, ya va por su tercer combate con 1,82 de altura y 78 kilos de peso. Si no cuentas la silla de ruedas, era Parcacoches de Montevideo, Federico Valverde. Nuestro segundo luchador te dejará con los dientes como un piano. Parece tranquilo porque ha estudiado música, pero si le tocas las narices te mandará directo a urgencias y tendrás que decir que te has dado contra una mesa. Con 1,88 m de altura y 82 kilos de peso, el pianista de Rouen te manda al hospital en un pim-pam. ¡Aurelien Tchouaméni! Nuestra mayor amenaza, literalmente ha amenazado de muerte, pulgar en el cuello, el rey de pegar en el campo. Arbeloa no lo alinea, lo suelta por el campo. Si le mandas a un curso de control de ira, va a pegarse hasta el monitor. Corre como un poseso. Le hace de sparring Álvaro Carreras, que cuando hace lo que le sale de los cojones, se llama un par de bofetones. Con 1,90 m y 86 kilos, el Undertaker de Berlín. Si lo cruzas, será tu fin. ¡Antonio Rüdiger! Y de suplente de los tres luchadores, uno que nos va a durar poco, que sepamos, no le ha arreado una torta al propio entrenador de milagro. Eso que sepamos, porque está más descartado que el currículum de Sergio Ramos en un despacho de relaciones humanas. El fantasma de Utrera ni está ni se despera. ¡Daniel Ceballos!
24: Gràcies, Sant Antonio.
25: Avui tenies difícil superar el que ha passat al Madrid a les últimes 24 hores, però t'has superat, mai falles.
24: Hi ha hagut molta crisi a la redacció perquè hi havia massa idees, per excés d'idees. Hi havia excés d'idees.
26: Digues alguna, va.
25: Inici molt celebrat pels nostres oients al YouTube del Què t'hi jugues. Em dono de baixa de Netflix, això és molt millor. Ja no em fa falta Netflix, diu el Marcos. Moltes cares rients, quin espectacle, what a performance, increïble. Juan Irigoyen, company del diari El País.
27: Estoy comprobando, creo que está diciendo sea cierto y es verdad.
25: Iván San Antonio, company del diari Sport. No sé si doneu crèdit al que ha passat al Madrid i al que acabem de viure aquí en aquest estudi amb un inici espectacular de l'Albert Bermúdez.
26: Jo no crèdit de res. És que què vols que digui ara després d'això?
25: No, insuperable, ja no farem res millor al programa avui.
28: Aguanta molt bé
26: el micro. Que passeu un bon cap de setmana.
24: Aquí els bíceps de San Antonio s'han notat, perquè això s'ha aguantat molta estona així.
28: Són pales, eh?
25: Juan, has elegido un buen día para venir al que te jugas.
27: Sí, divertido al menos. ¿Tenemos que ponerlo serio o tengo que ir en tono Bermúdez?
25: Con tu
27: Bermúdez. No, es difícil cuando vos visualizás estas cosas, siempre pensás cómo sería si esto pasara acá en Camp Barça, ¿no? O sea, cómo nos estarían nosotros que trabajamos para medios de Madrid, la presión que tendríamos en estos momentos y ellos como que, bueno, van ahí surfeando. O sea, se sale todo cuando explota, porque antes venía todo muy tranqui hasta que explota el problema ayer, ¿no? O sea, no... Y ya están esos comunicados que sale una cosa, dicen por un lado el club dice otra, por otro los jugadores dicen otra. Es raro. Ahora parece que a Valverde se lo limpian, ¿no?
26: Bueno, no
25: de seguida li preguntem a l'Anton Meana. Sí, Ivan.
26: A mi més que el que ha passat, m'interessa sobretot les causes del per què ha passat. I crec, perquè està pensant molt sobre el tema, sí, jo que en certa manera he criticat la gestió de econòmica, sobretot de la porta en alguns moments, ara més que mai, la pancarta que va exhibir quan va guanyar les eleccions, per mi pren tot el sentit. O sigui, el ganes de volver a veros era el ganes de tornar-vos a fotre l'aigua a casa, a crear el caos a dins del Real Madrid.
27: Però creus que això és un caos que crea el Barça?
26: Sí, no és que ho creï, és que, absolutament.
27: O se autocrea.
26: No. O sigui, tot això que està passant és conseqüència de que el Barça, durant els últims 4 anys, ha guanyat 3 lligues. És cert que no també ha guanyat Champions, no, i tot el que vulguis.
27: No te pense conseqüència que és una plantilla mal constituïda, que hi ha un estadio que no se terminó.
26: No.
27: O sea, de que hi ha un pàrquing que no sé quién puede aparcar, de que no hi ha conciertos, o sea...
26: O sigui, el Barça i el Madrid són vasos comunicants. Ho hem dit sempre, i ara jo crec que també passa. Si el Barça va bé, el Madrid va malament. El que passa és que hi ha una diferència, que és que el madridisme pensava que el Barça viuria, o sigui, es convertiria en un Milan o en un Manchester United, i que hi hauria una travessia pel desert que duraria moltíssims anys. I no ha passat. No ha passat. O sigui, no només no ha passat, sinó que el Barça li ha fet la volta al mitjó i ha aconseguit guanyar-li en els dos últims anys tots els títols en els quals s'ha enfrontat contra el Real Madrid. I això, o sigui, que sembla... Bueno, nosaltres ho celebrem perquè ens fa feliços. Tota aquesta felicitat, a l'altra banda, és tot el contrari. O sigui, és una pressió absoluta. O sigui, perquè, a més, s'han gastat una pasta inhumana en fitxar a un tio que s'han fotut d'ells durant molts estius, que és Mbappé, i ara encara se n'en fot. Perquè per mi la imatge, o sigui, encara que te la pots imaginar, no és la baralla entre Valverde i Tchouaméni. Per mi la imatge que exemplifica tot, i, o sigui, dius, amb quina imatge et quedaries de tota aquesta crisi? I és Mbappé sortint de Valdebebas amb la finestra baixada perquè tothom veiés com s'estava rient.
25: Que en aquell moment encara no sabíem tot el que havia passat dins i va transcendir.
26: I encara no se sabia.
25: A la segona hora.
26: I ell va sortir enfotent-se'n de tot.
27: La imatge del barco. Perdón.
25: No. Puedes acabar.
27: No, si no tenia nada.
25: La imatge del barco hundiéndose, ¿no?
27: No, con Esther Expósito, ¿no?
25: Del barco. Bueno, sí, ja és, això sembla ja fa...
27: No,
25: de seguida analitzem les causes, les conseqüències del que ha passat al vestidor del Madrid aquesta setmana. Avui no ens acompanya a l'estudi el Joan Poquí per causes de força major. Ara ens ho explicarà ell. Volíem que estigués avui, encara que fos uns minuts, perquè veient tot el que ha passat, no podíem deixar de prescindir del Joan Poquí. Joan, què tal? Bon dia.
0: Hola, bon dia. Bon dia,
25: no sé
0: bon
25: si
0: dia.
25: Podem explicar per què no ets avui el que t'hi jugues.
0: Perquè, bueno, la meva filla fa la festa de casament.
25: Avui tens festa grossa a la tarda.
26: Això és una boda gitana, no? Perquè dura dues setmanes.
25: Avui és la festa, és la festa.
1: Quan has dit força major, m'he patit.
25: Joan, has pogut estar pendent del que ha passat en les últimes 24 hores? Has estat massa atabalat amb el casament?
0: Home, no només he estat pendent, sinó estic gaudint. És com anar al cinema, poses compres... A mi m'agrada fer les primeres files, soc d'aquests bitxos raros. Doncs pues primera fila, sense crispetes, la gent que... O sigui, les sales de cinema no s'omplen, la gent agafa sempre files de darrere, jo em poso les de davant, o sigui, ningú al voltant, ningú molestant, i veure l'espectacle. És un espectacle delirant, espectacular, magnífic. Estic completament d'acord amb l'Ivan de quina és la causa d'aquest esperpent. Perquè si el Madrid n'és líder de la Lliga amb 10 punts d'avantatge i hagués guanyat la temporada passada la Copa del Rei en la final del Barcelona i aquesta temporada hagués guanyat la final de la Supercopa del Barcelona, tot això no estaria passant. I, per tant, gaudim-ho.
25: Intueix.
0: Que això no vol dir que això no vol dir que diumenge, perquè aquí també hi ha l'altra banda, eh? Que jo veig molt jiji-jaja, molt jeje-juju, i diumenge el que s'ha de fer és guanyar el Clàssic. Perquè si diumenge resulta que... Jo, sempre que el Barcelona, o al revés, també, també passa, quan vas molt de sobradet a un Clàssic, quan hi ha un equip molt favorit, l'altre està a la ruïna, què passa? Que en aquest partit en concret, pum, la cosa canvia. Per tant, jo ho estic passant molt bé, estic gaudint molt, molt, com fa temps que no gaudia.
25: Intueixo, Joan.
0: Soc partidari de començar les festes el dilluns. Un cop hagi passat el Clàssic, si és que el Barça ha empatat o guanyat, perquè jo a mi em va bé l'empat, guanyar la Lliga i fer la volta d'honor amb el Cono mirant. Això seria espectacular.
25: Això t'anava a preguntar, que intueixo que la setmana passada ens ho deies, que creus que Álvaro Arbeloa és la persona indicada, no?, per redreçar aquestes baralles que hi ha de cara a la temporada vinent.
0: I tant, sense cap mena de dubte. És el tècnic adient, és un sibarita del bon futbol, i era un gran lateral, l'esquerra, és un entès de futbol, aplica una metodologia revolucionària, nova, que encara no tothom acaba d'entendre, però en el moment en què totes les peces estiguin sintonitzades i remi en la mateixa direcció, serà un projecte imparable. Per tant, jo crec sincerament que no s'equivoqui Florentino, que no caigui en la trampa, que diuen que són del Madrid i no ho són, i mantingui la fe en el projecte i en aquest autèntic il·luminat del futbol modern, que és una meravella entrenador. Per tant, jo els animo a cap fred, no prendre decisions en calent, no precipitar-se, que els projectes són llargs, acaba de començar aquest any, tot just ha posat la base del que pot ser un projecte esplendorós del Real Madrid. Per tant, ánimo, Cono, i a seguir amb la tasca, que és perfecta, que és immillorable.
25: Joan,
0: no es pot fer millor.
25: Suposo que t'has de guardar la veu per aquesta tarda, però mantenim tradicions i comencem el programa amb tu?
0: Vale, vinga.
25: Vinga, som-hi, Willy.

0: sí. El que diuen, sí.
1: Clar, és que recriminar-li això a un bastió amb 50 persones, que qualsevol ho pot filtrar. Això ho ha vist 50 persones. Qualsevol pot, i muntar un gran tema d'això és de molt poc coneixement o molt poques luces de Fede Valverde, sincerament.
2: Anton, sí. És que has començat dient anarquia. I no és anarquia. L'anarquia és un sistema polític i social.
3: Ah, bueno.
2: No, això d'una banda, perquè em sembla que era important.
1: Acostumant
3: a lligat. No, claríssim.
2: I de l'altra, o sigui, quin és el paper de Florentino en tot això? O sigui, perquè jo des de fora, des de 600 quilòmetres, jo crec que aquí el president ha dimitit de tot. On és? O sigui, fer un comunicat dient que obren expedient, home, només faltaria. Alguna cosa s'ha de dir, però... No sortirà a parlar? No sortirà a parlar ningú? O sigui, és que... Qui ha dit alguna cosa al respecte de tot això més enllà d'aquest comunicat? No, sincerament, al Barça ens estaríem estirant dels cabells.
0: Ningú al volant.
2: Vull dir, no hi ha ningú, és el caos.
4: Anton, s'espera alguna resposta més enllà de la de quedar mañana a Arbeloa?
5: No s'espera una resposta. De hecho, si os fijáis, el comunicado tampoco dice nada. O sea, el comunicado dice que abre expediente después de lo que ha pasado a Tchouaméni y a Valverde, que imagino que dan por bueno todo lo que se ha publicado. Porque el Madrid no explica a sus socios: mire, esta mañana ha habido una pelea o un enfrentamiento entre dos jugadores del equipo. Uno ha terminado en el hospital. Por tanto, se abre expediente. El comunicado en sí es pobre, el comunicado. Pero por continuar la reflexión que estabas haciendo, a mí no me importa que hable. Prefiero que hable. Pero no me importa que hable o no hable. Donde veo la dejación, en este caso, del club y del presidente, es en la acción.
1: Claro.
5: O sea, hay que tomar las riendas, hay que bajar ese vestuario, hay que hablar con los jugadores, hay que hablar con el entrenador. Que no se puede dejar, ya se ha demostrado, que llevan 15 días, desde que están eliminados de la Champions, o 3 semanas, metidos en la Ciudad Deportiva, Arbeloa y los jugadores, y van al campo del Betis, y los compañeros de Canal Plus captan gestos de Arbeloa, criticando criticando a Trent Alexander-Arnold y no haciendo caso a las indicaciones de Arbeloa, que alucina cuando Carvajal se va para el vestuario. Está de Dolce Farniente, de vacaciones, Mbappé en Italia. Está Valverde en casa con un traumatismo después de que ayer se peleara con Tchouaméni. Está Dani Ceballos apartado del equipo. Está Rüdiger con carreras en la otra parte del ring. Es que quiere decir, ¿esto qué es?
3: Però me han una cosa
5: que tu de...
1: Però Florentino hauria de comparèixer en algun moment. És a dir...
5: Però un segundo, però que jo entiendo, comprendo perfectamente, però que no tiene ninguna importancia comparecer.
2: No, què ha passat? Que tota aquesta informació que s'està publicant digui això és veritat, això és mentida, i a partir d'aquí obrarem i farem això o farem l'altre. O sigui, no és només sortir. És dir les coses que faràs a partir de sortir.
3: Això que t'he de preguntar, Anton. Normalment el club acostumbra a controlar el relato. I ara com que el relato se le está escurriendo por todos lados. Eso es lo que me sorprende también.
5: Pero porque es fácil, mi experiencia, que es como la vuestra o menor o
3: no, la tuya es superior a todos.
5: Tú puedes controlar el relato como club, pero es muy difícil controlar a un vestuario. Es muy difícil controlar que te filtre cosas un vestuario. Cuando el mensaje es sobre la idea del club, sobre el arbitraje, sobre Negreira, sobre la Superliga, eso es muy sencillo de controlar. Aparte, en el Madrid, en el que es un club presidencialista, en el que tienen acceso a la información del presidente pocas personas, es muy sencillo de controlar. Mm-hmm. Lo que es imposible es a campo abierto que te filtre en un vestuario Mbappé, Vinicius, Ceballos, Asensio, Rüdiger, Arbeloa. Es incontrolable. incontrolable.
3: Esos son, entonces, aquí, esos son los que filtran.
5: No, no, puedo seguir. He dicho cinco por decir, ¿no? Ya, porque ya te puede filtrar el que sea. Te puede filtrar Federico Valverde, te puede filtrar Rodrigo Góes, te puede filtrar
1: el utillero,
5: que sea. Pero que lo que demuestra que estás acostumbrado, como dice Irigoyen, a controlar el relato, es que ahora entras en AS y el titular de la portada es: el Madrid busca al topo. Hombre, pues yo... el titular es la noticia número uno: el Madrid busca al topo. Pues yo creo que el Madrid tiene más problemas que el topo.
1: Pero es que el Madrid... Perdón, Elena.
4: Antón, hablabas de la decepción que hay en el vestuario con Valverde, y que en el Madrid, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en un vestuario como el Barça, no se escogen los capitanes, sino que les toca por veteranía. Correcto. El ex capitán, porque es de los que más años lleva en el vestuario. No sé si eso crees que va a seguir así, si va a tener más consecuencias para Valverde. O...
5: Yo creo que Valverde no va a seguir siendo capitán del Madrid. Creo que esto le quita del foco. Pero es que para mí la importancia de ser capitán es enorme. Primer capitán del Real Madrid enfrentado con el entrenador. Arbeloa y Carvajal. Carvajal y Arbeloa, los dos enfrentados. Segundo capitán, Federico Valverde, de baja porque se pegó con Tchouaméni ayer y se dio un golpe en la cabeza. Bajamos en el escalafón. El brazalete el domingo lo va a llevar Vinicius Junior. Creo que no hace falta poner ningún ejemplo de Vinicius. Uf. Es que claro, pues tienes, o sea, un problema de capitán.
2: ¿Vinicius será capitán al Camp Nou?
5: Vinicius Junior, capitán en el Camp Nou el domingo.
2: Pues és el causant de tot plegat.
0: Sí, exacte.
2: O sigui, és el número... O sigui, per mi hi ha dos moments...
4: Els detonants, no?
2: Dos moments, dos decisions que marquen absolutament la temporada del Real Madrid. No només aquesta, sinó també l'anterior. Una és quan Florentino confon que Vinicius no guanyi la pilota d'or i es pensa que és un insult al madridisme, quan simplement és una decisió que es pren amb un futbolista individual que juga al Real Madrid, perquè la pilota d'or, no oblidem, no la guanyen els clubs. És que sembla que s'ha de dir tot, sinó que la guanyen els futbolistes de forma individual. Vinicius no la va guanyar i Florentino, convertint a Vinicius en el Real Madrid, va anul·lar qualsevol viatge el desplaçament a París. I l'altra és, evidentment, quan fa fora a Xavi Alonso perquè guanya la batalla a Vinicius amb el clàssic, amb un clàssic que, recordem, van guanyar. I es van posar 5 punts. O sigui, per mi aquestes dues decisions són les que marquen que el vestidor, no només Vinicius, sinó també la resta dels que formen part del vestidor, acabin imposant-se al relat i al club i a l'entrenador i al president.
4: Santi, què vols?
1: No, que els jugadors tenen la seva part de culpa, però aquí, quan jo parlava de compareixer a Florentino Pérez i diuen buscant el topo, el que hem de buscar és el president. El president, ja sé que no ve a Barcelona, però des del cas Negreira, però el president diumenge va al seu equip al Matadero, o sigui, van a empatar o perdre per veure com el etern rival li celebra una lliga a la cara per primer cop a la història, i el president no hi és. Aleshores, els jugadors, com li pots demanar compromís a un jugador si veu que quan van al Matadero, el president, el màxim mandatari del club, no pensa aparèixer per allà? Com li pots demanar compromís a Mbappé si el president no hi és? Si està absent? Aleshores, aquí
2: s'apunta... És cert que fa temps que no ve,
1: Sí, perfecte, però fa temps, també, mai el club ha pogut perdre una lliga empatant el Camp Nou. Si empata o perd el Camp Nou, perd la lliga.
2: Donarà la mà.
1: No, aleshores també, aquí la Florentino no se la punta mai.
3: Una cosa, Santi, que vos quieras que Florentino venga y vea la...
1: No.
3: Una cosa es que mezcles entre el compromiso que puede tener un jugador con su equipo, con sus compañeros, con su institución, a que eso tiene que estar directamente asociado a que el presidente tiene que comparecer en el Camp Nou. Yo entiendo que
1: vos tengas ganas. Pero ¿qué dirías tú de Laporta si el Barça va a perdre la Lliga al Camp Nou i Laporta no acompanya l'equip? Però què diries tu de Laporta?
2: Santi té raó. El president del Real Madrid
1: ha d'estar al
2: costat de l'equip a les bones i a les dolentes.
1: Però que no ha aparegut, que avui ens acaba de dir el Meana, nos acaba de decir que ni ayer ni hoy Florentino ha aparecido por la Ciudad Deportiva.
3: Está bien para
1: que ha mandado a Haas, que ha mandado al hermano, al primo, al tío, al cuñado, bien, no sé quién, pero él no ha ido.
3: Está bien como primo. Está bien Florentino
4: como comparecer. José Ángel Sánchez y a Juni Calafat. Han salido al Meana.
3: Meana, ¿está bien como Florentino Pérez como comparecer? Físicamente está bien.
5: Sí, sí,
1: pero
5: sí.
1: Si lo vimos en Múnich hace dos semanas.
3: No, no, está bien.
1: Si lo vimos en Alben Beura Múnich, ¿no?
2: No, está bien.
1: A Múnich hace dos semanas.
2: Está mejor que Valverde.
3: No, o sigui, no, no creo.
0: Jo suposo que la de Valverde ningú li agafa per sorpresa, perquè hi, però... hi havia uns antecedents que s'han posat moltes vegades en dubte i que...
2: Això és com quan els de Podemos i d'això sorprenen, ara, no, sí, quan es sorprenen que els jutges, els de Podemos, o sigui, a Madrid, quan els d'esquerres de Madrid es sorprenen que els jutges vagin contra ells, quan des de fot anys van contra els independentistes. I la violència aquesta exercida pel Real Madrid, perquè això ve de lluny, és Hierro, Ramos, és Pepe, és Rüdiger, tallant el coll dels aficionats de l'Atlético, és Valverde fotent-li un cop de puny a Baena, és Valverde fotent-li un cop de puny... no al pàrquing, sinó amb un partit de Champions a un jugador del Benfica. És tot això. I al final la violència, si no es controla, t'acaba perjudicant a tu mateix.
4: Bueno, veurem al Madrid quina és la resposta que fa. Anton, ara hablaven d'ell, Mbappé. Ayer les proves confirmaven que no sufre ninguna rotura i que puede jugar.
5: Sí, sí, pero eso lo tenían claro desde el día del Betis. Las primeras pruebas era una sobrecarga, o sea, que no estaba lesionado, es una cosa que el Madrid sabía. Ahora tiene que tener buenas sensaciones y apetecerle jugar, y también que le quiera poner a Arbeloa, porque es otro de los focos de conflicto en el vestuario. Es un distanciamiento máximo entre Mbappé y Arbeloa, Arbeloa y Mbappé. Porque no han terminado de cuajar bien y porque el hecho de que Arbeloa sea de Vinicius, pues a Mbappé no le hace gracia. Y bueno, creo que es otro de los focos que no ha explotado afortunadamente para el Madrid, pero que está latente en ese vestuario. Yo creo que no va a jugar de inicio y creo que lo sabe desde el día del Betis. Pero hoy sabremos qué tal está físicamente. Repito, está bien. Porque simplemente le dolía, pero no tenía ninguna lesión. Y mañana, a ver cómo torea ese tema Arbeloa en la rueda de prensa previa al partido.
4: Va a estar interesante, sí.
6: Y es decir, ahora mismo, ¿qué once se dibuja, más o menos? Porque es como que hay muchas bajas por motivos muy raros.
5: Sí, pero yo creo que lo más problemático es el centro del campo. Y creo que va a jugar con
6: Pitarch,
5: con Jude Bellingham, con Camavinga... Y la duda que tengo es quién va a jugar arriba. Es decir, si pone a Brahim como un cuarto centrocampista y sale, por ejemplo, Gonzalo. Con Vinicius y Gonzalo, yeah. O si Brahim forma parte del supuesto frente ofensivo y mete otro jugador más en el medio. Pero yo creo que va a ser eso, ¿eh? Creo que va a poner a Pitarch con Camavinga, con Bellingham y con Brahim y que veríamos arriba a Vinicius y a Gonzalo.
4: En fi, això serà el diumenge, un partit, un clàssic especial, on el Barça es pot proclamar campió de Lliga, partit que podreu seguir al Carrusel Deportiu amb la narració del Lluís Flaquer, també el que t'hi jugues Barça, amb el Santi Ovalle sí. I l'Albert Bermúdez i tot l'equip, que ho sí. Celebreu amb festa grossa aquí al Toreschi.
7: Sí, ho farem amb festa grossa al Toreschi, tenim gent fins i tot a llista d'espera, omplirem, ens ho passarem de conya, i sempre amb CaixaBank i Quadis llançar.
4: Gràcies, Pau. Tu hi
7: sí,
4: seràs, no?
7: Sí, clar, aquí seré.
4: Primera fila.
7: El tema és com coi preparem el partit.
4: Exacte.
7: Aquí va a jugar, bueno, veremos si juega este, si juega el otro, va a jugar este, cuidado, que tiene un poco, le cae el ojo, este tiene el brazo colgando. És molt estrany preparar un partit així.
4: Molt estrany, sí, sí. Anton Meana, muchas gracias por esta
5: a
4: última
5: vosotros,
4: hora
5: eh?
4: Del Real Madrid. Cualquier novedad que pase hasta las 2 de la tarde, ya sabes que tienes línea abierta aquí en el que te jugas, que es tu casa.
5: Genial, yo os pido paso. Un abrazo, chao.
4: Un abrazo, Anton. Són les 12:42. Hem de repassar el més important del dia perquè avui se'ns ha fet tard.
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
4: Avui amb el Toni Camacho. Toni, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, Elena.
4: Amb un Rayo Vallecano que jugarà la primera final europea de la seva història.
9: Els homes d'Iñigo Pérez van superar l'Estrasburg per 0-1, 2-0 en el global de l'eliminatori i jugaran la final de la Conference League el pròxim 27 de maig contra el Crystal Palace. El jugador Unai López va deixar aquest missatge als aficionats enmig de la celebració.
10: Sí, desde aquí darles la enhorabuena porque nos acompañan siempre. Sabemos lo que es Vallecas, sabemos lo que es la gente de Vallecas. Estamos muy agradecidos a ellos y de verdad que lo celebren hoy, pero pero nos queda un paso y se lo digo desde aquí, nos vamos a dejar la vida de aquí al día 27 para estar más que preparados para ese partido.
9: A més, amb aquesta victòria, la Lliga Espanyola s'otorga la cinquena plaça de Champions per la temporada que ve.
4: En bàsquet, Xavi Saissó, el Real Madrid accedeix a la Final Four i València se la juga avui a Atenes.
11: Sí, el Madrid ja és a la Final Four d'Atenes després de superar el Hapoel de Tel Aviv en el quart partit. Avui a les 7, Salgiris Fenerbahçe, 2-1 pels turcs. Hi ha un quart de nou a Panathinaikos València, 2-1 per als grecs a la Final Four de la Champions FIBA. Desfeta dels equips espanyols, eliminació tant de Tenerife com de Unicaja. La final demà serà AEK Atenes, Lietuvos, Riches.
4: En hoquei patins, el Barça es classifica per les semifinals a la Champions.
9: Un doblet de Marc Grau, el primer d'ells a falta d'un minut per acabar la pròrroga, va donar la victòria al conjunt blaugrana contra l'Sporting de Lisboa i el pas entre els quatre millors d'Europa. La semifinal es disputarà demà contra el Benfica.
4: I acabem amb futbol sala, perquè el Barça afronta un duel clau pel lideratge avui. Juga contra el Pozo. En Martí Juncà, el nostre company, ha parlat amb el Miquel Freixas.
12: Doncs som aquí amb Miquel Freixas, a la ciutat esportiva Joan Gamper, en aquesta prèvia del Barça-Pozo-Múrcia, un partit importantíssim per poder aspirar al liderat. Els dos equips estan empatats a 66 punts i aquest partit serà el que decidirà pràcticament el lideratge de la Lliga. Bon dia, Miquel.
13: Bon dia a tothom.
12: Quines són les sensacions per aquest partit? Com us veieu?
13: Ens veiem bé, arribem líders, juguem a casa. Jo crec que són bones. Necessitem el recolzament de tothom, que la gent s'acabi d'enganxar al futsal per aquesta recta final que queda de play-offs. I bé, anem motivats a per la victòria.
12: El fet que aquesta victòria es pugui donar el lideratge i una posició més... una millor posició als play-offs, és un al·licient, a més?
13: És un al·licient, clar que sí. El que passa és que som conscients que els play-offs són molt llargs. Ja en veiem temporades anteriors, hem quedat primers o hem quedat en posicions altes i al final l'equip que s'ha acabat emportant el títol ha sigut un que ha quedat cinquè, sisè, setè, això mai se sap, mai se sap. Al final l'important és arribar bé a aquesta fase final. Sí que el factor pista és molt important i el volem. I esperem que l'afició respongui.
12: I ja per tancar, he volgut recollir una frase que tens al teu LinkedIn, en què dius: no busco feina, ja tinc la que sempre he volgut.
13: Esperem no haver de posar open to work en el LinkedIn. No, jo estic molt content, jo porto aquí molts anys, vaig estar a la base molts anys i sempre la meva major vacilada és que la xarxa social que menys utilitzo és el LinkedIn. Esperem que segueixi així i que tot segueixi més anys i jo, òbviament, respondré.
12: Ja veieu, Miquel Feixas, ambició per guanyar aquest partit contra el Pozo Múrcia i amb les aspiracions clares per aquest Barça de futbol sala.
4: Gràcies al Martí. Si voleu una entrada doble per anar a veure aquest partit entre el Barça i el Pozo avui a 9:15, 933-44-14-11, 933-44-14-11, els més ràpids us emporteu una entrada doble per aquest partidàs.
8: El quiosc del Marcos.
4: Hola, Marcos, ¿qué tal? Buen día.
14: Hola, Elena, buenos días. Otra pelea y la imagen por los suelos. Valverde acaba en el hospital, titula Marca en su primera página, y luego argumenta: tensión, un ambiente irrespirable y dos bandos. Todo comenzó a deteriorarse en octubre, con Xavi Alonso de fondo. Ahí nació la fractura de la plantilla blanca, que acabó luego con los puñetazos de Tchouaméni a Valverde. Crisis sin precedentes, titula por encima el diario AS en su portada. Digo por encima porque lo que manda en la primera página es el barrio más feliz de Europa, con la alegría del Rayo tras cerrar su pase a la final de la Conference League, donde la guarda el Crystal Palace. Y como escribe Manuel Javois en El País, Real Madrid, del poder de la amistad al club de la lucha y las filtraciones, y recuerda que lo sucedido en Valdebebas no pasa ni en una clase de cuarto de la ESO.
15: I atenció, Elena, a aquesta oferta de treball de la cadena Fox Sports, jo diria una de les millors de la història. La cadena televisiva està buscant a un aficionat que vegi tots els minuts dels 104 partits del Mundial de Futbol. Li ofereix un sou de $50,000. El rol de l'escollit serà cap d'observació. La persona escollida estarà en una mena de cabina de cristall a Times Square, a Nova York. Tindrà diferents pantalles i haurà de crear continguts per les xarxes socials i transmetre la passió del Mundial en temps real. Els turistes, a més, podran observar la seva feina. El pròxim 6 de juny es donarà a conèixer el nom de la persona escollida després d'un càsting que ja s'està fent. Òbviament, li haurà d'agradar el futbol, o no. Per $50,000, un es fa de l'esport que sigui.
4: T'anava a dir, els hi has enviat ja el telèfon del Bruno Alemany?
15: Sí, ja està enviat i jo espero que sigui la persona
4: escollida. Doncs no hi ha càsting possible, guanya el Bruno.
16: ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
17: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
18: Arroba que t'hi jugues.
4: Avui s'ho estan passant bé, Núria Vilamada, els
19: sí,
4: nostres oients.
19: Sí, i jo també, perquè estava preparant aquí un muntatge pel vídeo del Bermúdez. Hem demanat ajuda a la intel·ligència artificial i hem fet un cartell d'un combat WWE. La veritat és que ha quedat bastant xulo. Després el podreu veure a les xarxes, però sí, ens estem passant bé, també. I, Helena, ja tenim cançó del Mundial. Com a mínim un fragment, no sé si l'heu pogut escoltar, però mira, serà aquesta de Shakira.

0: moment... Moment... Tu l'hauràs de ballar, no?, al Mundial, aquesta cançó cada partit.
1: Bueno, no, ¿por qué? ¿Me ves bailando?
0: No, porque estarás al Mundial.
2: Bailador.
1: Pero España le da suerte, ¿no?, que Shakira...
3: Sí, sí, l'any del Waka Waka.
0: Van ser, no?, campions del món.
4: I Argentina?
1: Argentina no, porque ese año perdido.
3: De moment, Helena, només han penjat un fragment.
2: Hi van haver altres coses, el Mundial de Sud-àfrica.
3: Sortirà completa el 14 de maig. De moment es pot escoltar aquest petit fragment que heu escoltat ara el que t'hi jugues. La cançó es diu Dai Dai i el 14 de maig sí que la podreu escoltar sencera, la nova cançó del Mundial de Shakira.
0: Vermo, i els oients què diuen al WhatsApp del que t'hi jugues?
5: Primer tot, demanar disculpes perquè no podeu sonar tots avui. O sigui, jo crec que no havíem rebut mai tantes notes de veu de tants oients. Comencem pel Jordi.
6: Por favor. Es el mejor inicio de la historia de la radio del programa. Espectacular.
5: Això ho filtra la palet. Seguim amb la Sier.
7: La realitat de la situació és que el Tchouaméni este li ha costat al Madrid 100 milions d'euros i li ha fotut una punyà a un tio, Valverde, que es, suposa que és de la cantera de la fàbrica del Madrid. Si això passara a Barcelona, pa què?
5: No està mal.
2: No, no, a veure...
1: la fàbrica no
2: Valverde,
1: és, o sigui?
2: Primer no és de la fàbrica. I segon, a veure, Valverde se l'ha guanyat, eh?
5: Sí, sí, això sí. Això sí. Però bueno, és d'aquells que van fitxar jove. Una mica com Araujo, per dir-ho així.
0: Sí, exacte.
5: Si comptes
0: exacte.
5: Araujo, has de comptar
0: si Araujo, compta Valverde.
2: Jo no compto Araujo.
5: Comptem el Josep, també.
8: Bon dia, companys. El senyor Valverde, xulo de barri, ha donat una lliçó de vida. Sempre hi ha algú que et para els peus. I en aquest cas ha sigut Tchouaméni, un company que li ha dit fins aquí. Els cops de puny, quan els vas repartint, has de saber entomar-los. Vinga, macos, que aquest cap de setmana podem guanyar la millor lliga de la història, davant dels supergalàcticos amb Mbappé! Força!
5: I per últim, l'Abel.
9: Bon dia, que t'hi jugues. El diumenge és el dia. El diumenge els hem de matxacar. El papa hauria de baixar al vestuari el diumenge i dir als jugadors que els hem de rebentar. És l'oportunitat, no podem deixar que aixequin cap. Barça!
0: Ivan, Juan, deien ara els oients també pel YouTube que hem de centrar-nos en el partit, que es posposin aquestes alegries. No sé si creieu que pot ser una trampa, que el Madrid quan arriba de víctima, per dir-ho d'alguna manera, és quan ressorgeix.
2: Sí, sí.
0: Que
2: sí.
0: Ja li va bé, vaja.
2: Sí, però si analitzes la setmana d'un equip i la setmana de l'altre, és que em sembla que sí, podem fer com a poc equip, i l'entenc, perquè és evident que el Barça ha viscut coses al llarg de la seva història que fan ser precavut i tot el que vulguis. Però si tu analitzes fredament, si tu fossis d'un equip que no és el Barça ni el Madrid, i analitzes què està passant amb un club i amb l'altre, i com arriba un club i com arriba l'altre, per mi és que el Barça no només és favorit per guanyar, sinó que té l'oportunitat de fer mal, de veritat. De fer molt de mal.
1: A ver, siempre estas cosas de cómo llega... Soy un poco como San Antonio. La realidad es que si analizas objetivamente todo, da la sensación de que el Barcelona tendría que, no sé si pasarlo por arriba, pero en principio empatar seguro. Es un equipo que llega mal futbolísticamente, que llega mal anímicamente, que después es un deporte colectivo y pasan cosas que te pueden cambiar. Pero la realidad es que Barcelona está... No está perfecto, porque no está en el mejor momento de temporada, porque tiene bajas, no está la mini mal, sí. De Jong está...
2: Rafinha arriba just.
1: No, sí. No creo que juegue de entrada no Rafinha.
2: Però,
1: de Jong
2: cosa,
1: está extraviado.
2: Si parlem de l'11, si jo soc Flick, i jo crec que Flick aquestes coses les té en compte, foto a tots els que pugui de la cantera. Però a tots, o sigui, a Gavi...
1: Però per què?
2: Perquè, o sigui, primer, perquè senten un diferent el que és un Barça-Madrid, perquè ho han mamat des de petits en tornejos i tal, perquè han mamat la rivalitat des de sempre, i segon perquè, o sigui, abans Gavi que de Jong en un partit així, perquè, o sigui, l'agressivitat la que necessita
1: un equip... ¿Esto es para no poner a de Jong d'entrada? Este argument que està dando...
2: No donar la mínima oportunitat de que aquesta gent es pensi que encara pot fer alguna cosa aquí i que pot aiguar la festa.
1: En ese sentido, no tiene que ver que sea de cantera o no, porque
2: para mí,
1: que tiene que ser es mejor poner a Ferran Torres para que salga a comérselo que a Lewandowski. Y ninguno de dos es de la cantera. Tiene que ver
2: bueno,
1: con un plan
2: de
1: partido.
2: No, no tiene de la cantera. No, con un plan. O sea, llavors, clar, evidentment, no t'ha posat un altre.
1: Bueno, sí, podés poner a Olmo de delantero.
5: Delantero, de arriba.
0: Santi, quina és la idea de Flick per l'11 de diumenge?
4: Va, anem a comptar-lo. Joan Garcia, quasi de la Masia, no? Un...
2: Joan García, des de la Masia.
0: No em feu enfadar el Gonzalo, que després vindrà i rebré jo.
4: A veure, Joan García, tinc el dubte al lateral dret, però crec que jugarà Eric.
1: Eric. Un, dos. Eric para posicionarlo para el Mundial, no?
8: Tres.
4: Gerard Martín.
8: Quatre.
4: Cancelo.
5: Cinc.
8: Quatre.
10: Cancelo.
0: Em portes tres, Sant Antonio.
8: Quatre.
2: Joan
8: García és de la Masia.
0: Va, no fem bromes.
4: Gavi. Pedri.
8: Sis.
4: Olmo.
0: Olmo.
4: Fermín a l'esquerra. Lewandowski al davant.
8: Vuit. I, quadrats, com si ho fos, no?
4: I Rashford a la dreta.
5: No, m'agrada.
1: Guai, m'encanta
5: aquest
1: ultra. Hay un montón que passaran per Campenico ahí.
5: Si comptes la ciutat de Cornellà, igual sí. En general, si amplies...
0: I creieu que pel vestidor del Barça serà difícil aïllar-se de tot el que està passant, del que m'ha estat explicant en aquests minuts de què t'hi jugues, del que està passant al Madrid?
2: No, gent.
0: O que serà una motivació extra per ells?
4: Crispetes. Sí. Ahir enviaven crispetes.
0: Els jugadors?
4: Gent del vestidor.
11: Sí, enviaven crispetes, com diu Santi, i a més, amb la sensació de que el missatge que transmet Ivan San Antonio de que s'ha d'anar a rebentar el Madrid és el missatge que ja canvien el vestidor del Barça, si poden ser sis, doncs... Sis.
4: Jo crec que a la celebració això és una crida al Departament de Protocol del Barça, postpartit hauria d'haver-hi crispetes. És a dir, que els jugadors surtin amb cucurutxos de crispetes.
2: Santi, tampoc ens passem, eh?
5: No, el que ha comptat 9
11: de la
5: Masia...
11: No ens passem.
2: No, però o sigui, que has de sortir a rebentar el Madrid, sí, i que és possible que això passi, però s'ha de jugar el partit, no? Ara m'he posat prudent, saps? Però... Vamos, Barça!
5: Que sí que tenen... Mira, no sé si de la Masia, però que sí que sabem tots que som del RAC.
0: Joan, això segur.
5: Exacte, perquè al final el més nou en assegurances de cotxe és l'assegurança connectada RAC. Per què connectades? Diu connectada perquè és l'única que inclou de regal un dispositiu d'emergència B16 connectat directament amb el RAC. Llavors tu només apretes el botó, et geolocalitza i venen cap allà. Ja no cal ni que truquis. Ja només diràs allò de sort del RAC. I a més ara 25% de descompte. Que són per ajudar allà al RAC, home, descuida.
0: Ivan San Antonio, Juan Irigoyen, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta primera hora d'aquest i jugues. Pausa i no marxeu, perquè hem d'escoltar a Figo, a Casillas i a Puyol, que han parlat de tot el que ha passat al Real Madrid.
12: Què t'hi jugues?
13: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
14: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges prèmium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
15: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més.
10: Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
16: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió Investaking només disponibles a Morabanc. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabanc.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabanc, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabanc, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
13: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai.

0: Molt bona tarda. Els extracomunitaris demanen aclarir la diferència de requisits entre el turista i el resident amb la nova normativa de controls de fronteres. L'executiu iniciava ahir una ronda de contactes per explicar als col·lectius l'acord fronterer amb la Unió Europea. Els primers van ser els representants dels residents argentins, colombians i peruans, i el secretari d'Estat de Relacions amb la Unió Europea, Landi Riba, explicava els principals motius que oneguits, més ben dit, que els hi han traslladat.
1: Se teme es més de operatives concretes, no, molta cosa relacionada potser en el règim de turista. Exacte. I de resident, diferenciar bé quins són els requisits per un turista doncs, nacional d'Argentina, de Perú, de Colòmbia, que vingui a Andorra, i les diferències amb, amb algú que vingui a residir.
0: Per la seva banda, el president d'Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, valorava molt positivament la trobada, però exigia més campanyes informatives dels nous requisits perquè, diu, els extracomunitaris no tinguin problemes a l'hora de retornar.
2: Les han informat que es continuaran fent campanyes, sobretot no tant de la part de la formalitat de lo que són les pàgines oficials de govern, perquè aquestes tenen informació i un llenguatge bastant tècnic i que més aviat estigui més dirigit al migrant general.
0: Quant a les negociacions amb Espanya i amb França sobre l'aplicació del nou acord, el secretari d'Estat assegurava que no s'han aturat i que el principal repte que té el país és fer encaixar els acords bilaterals amb la modificació de la llei d'immigració. Per aprovar-lo, es explicava, arribar conjuntament en un mateix ple del Consell General. I els tres carrils del carrer de la Unió entren en funcionament per descongestionar el quilòmetre zero. Des d'aquest matí ja són transitables un cop han finalitzat els treballs d'asfaltat després d'un mes d'obres. La circulació estarà limitada a 30 km per hora i es prohibiran els girs a l'esquerra. El secretari d'Estat de Mobilitat, David Forner, assegura que els tres carrils permetran absorbir més cotxes i, per tant, descongestionar la rotonda del quilòmetre zero.
3: Sí, finalment el que hem aconseguit és tenir dos carrils des de la rotonda, de quilòmetre zero, per tant tenim el doble de cotxes que poden entrar, amb una fluïdesa del trànsit i una descongestió sobretot de les rotondes tant d'entrada del quilòmetre zero com el de la dama de gel. Permet, per això, aquest fet el que permet doncs, és una molt millor fluïdesa i sobretot ordenar la zona.
0: De fet, aquesta millora permetrà agilitzar el pas del trànsit en un 20% en hora punta, segons les dades del Departament de Mobilitat. També s'han eliminat les zones de càrrega i descàrrega i només quedarà habilitada un petit espai al costat de la parada del bus comunal. La del bus nacional, per la seva part, s'ha reubicat al carrer d'Anna Maria Pla. I els horaris de les línies d'autobús 6 i 7 s'actualitzaran des d'aquest dissabte per als caps de setmana i festiu. La L6 iniciarà el trajecte des d'Andorra la Vella a 6:45 del matí i la darrera sortida serà a 9:15 de la nit. La freqüència de pas serà de 30 minuts. Pel que fa a l'L7, l'inici del trajecte en cap de setmana i festiu serà des de les 7 del matí, des d'Andorra la Vella, amb una freqüència de pas de 30 minuts. El Comú d'Andorra Vella estudia aixecar un aparcament vertical a la seva parcel·la del Faner 2. Ho explica el conseller responsable Xavier Sorana, qui ha defensat el dret que té la propietat de l'altra part de la parcel·la a recuperar-la i utilitzar-la per allò que consideri oportú, però també assegura que el Comú treballa per reposar la cinquantena de places que es perdran. En aquest sentit, explica que estan valorant la possibilitat de construir un aparcament vertical en el seu espai, tot i que no ha pogut determinar ni quan es farà ni la capacitat que podria tenir.
4: Bueno, és cert doncs, que s'ha reduït gairebé al 50% doncs, la capacitat d'aquest aparcament. És una llàstima perquè dona molt bon servei al ciutadà, però el que sí que tenim clar des del Comú és que nosaltres treballarem perquè en la parcel·la que és propietat del Comú justament no es pot desenvolupar doncs, un aparcament vertical. Això estem treballant en aquest sentit i s'haurà d'acabar de definir doncs, quines seran les condicions d'aquest aparcament i quantes places.
0: Sorana ha fet aquestes declaracions després dels actes de celebració del Dia dels Agents de Circulació, un col·lectiu del qual n'ha lloat la tasca i ha defensat que les corporacions han de garantir la seva professionalització i dotar-los del millor equipament possible. També ha recordat que molt aviat disposaran de les càmeres de pit, un element que donarà garanties i seguretat als mateixos agents, però que revertirà en positiu, diu, cap a la ciutadania. Canviem ara la qüestió perquè el govern aprovarà el reglament del co-living sense que sigui una opció definitiva per als residents. El conseller general del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, i la ministra responsable d'Habitatge, Conxita Marsol, reproduïen ahir l'habitual picabaralla parlamentària a partir de la pregunta del polític sobre els plans que té l'executiu per validar aquest tipus d'habitatge. Marsol detallava que es tracta d'edificis en els quals les persones viuen en una petita habitació privada, però la resta dels espais i dels serveis són compartits. D'aquesta manera avançava que pròximament han d'aprovar el reglament per validar-los, però pensa que s'haurien de destinar a un perfil molt concret de persones, entre els quals hi ha els nòmades digitals, els temporers o els joves que vulguin emancipar-se. Això sí, en cap cas ho contempla com una alternativa per a les famílies ni tampoc per als residents en general.
5: He dit que no és un perfil per a les famílies, que no respon a les necessitats de les llars que necessiten estabilitat residencial. El co-living és una peça més, com li he dit, que forma part d'uns conceptes d'una manera de viure que algunes persones poden tenir-la de manera temporal o manera definitiva, i nosa tampoc em fa que hi hagi co-living, sempre que estigui ben regulat.
0: Aprofitant la pregunta, el president del grup de Concòrdia, Cerny Escaler, demanava si preveuen destinar alguna part dels 35 milions d'euros a ampliar el parc públic d'habitatges en aquesta modalitat, però la ministra ho negava i confirmava que la voluntat és que siguin els privats qui l'impulsin. Des d'Andorra Endavant, la presidenta Karim Montaner assegurava que tots els temporers haurien de viure en espais com aquests per deixar els pisos als residents de llarga durada. Això sí, alerta que si no es modifiquen els límits que fixa la llei sobre l'espai comunitari, la mesura no tindrà èxit, diu, perquè els empresaris voldran maximitzar els beneficis i, per tant, fer més habitacions. Per cert, que el Partit Socialdemòcrata lamentava que no s'aprofités la reforma de la llei de nacionalitat per ampliar els drets dels residents. El debat sobre aquesta proposició de llei enfrontava els grups de la majoria amb els socialdemòcrates i amb Concòrdia, els quals entenen que, més que facilitar els tràmits o resoldre algunes problemàtiques detectades a l'hora d'optar el passaport andorrà, el que fa aquesta modificació de llei que aprovava ahir el Consell General era dificultar-lo encara més. Així, Susana Vela i Carles Casadevall lamentaven que no es rebaixin els 20 anys requerits, sinó que només s'hagin optat per permetre que no siguin seguits. Tampoc consideren suficient les modificacions per flexibilitzar els anys d'escolarització o la introducció del concepte d'afiliació fins al tercer grau per als infants no nascuts al país. En aquest punt, Vela considera que s'ha perdut una gran oportunitat per ampliar els drets dels residents, inclosos, diu, la possibilitat de donar-los drets polítics.
6: I que l'homologació en matèria social o en matèria de drets també ha d'anar al mateix ritme que avança l'homologació econòmica. Nosaltres hem optat pels paràmetres estàndards i reconeguts com són els que recomana el Consell d'Europa. La reducció d'anys per accedir a la nacionalitat per poder participar plenament i íntegrament a la vida política del nostre país.
0: Un altre punt de l'ordre del dia era l'aprovació de la llei del registre civil. Serà públic, però caldrà un interès legítim per consultar-lo. I dues empreses en traspàs participen en una plataforma per garantir el relleu generacional. Es diu Relleu Empresa i és una iniciativa impulsada pels 7 comuns amb la participació d'Andorra Business i la Cambra de Comerç. L'objectiu és facilitar el relleu generacional i la transmissió de negocis. Així ho explicava la directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo.
7: Que és important, doncs, que sobretot negocis que estan funcionant i que pel motiu que sigui la persona que està al davant que pugui tenir aquesta continuïtat, si són negocis que funcionen, i els emprenedors que cada vegada tenim més en el país que es volen autoocupar o que volen agafar un negoci en funcionament, ho tinguin més fàcil d'accedir i poder cribar-los.
0: La directora de la Cambra de Comerç, Sol Rossell, explicava que el primer any se'l prenen com una prova pilot i tot seguit ha comentat el seu funcionament. Per una banda, els propietaris publicaran un anunci del seu negoci que haurà d'incloure la informació sobre el sector, la situació i les condicions del traspàs, i de l'altra, els emprenedors podran consultar-lo i també contactar-hi si és del seu interès. De moment, ja hi ha dues empreses anunciades, com dèiem, a la plataforma Relleu Empresa, tot i que confien que siguin moltes més a mesura que es conegui. Coneguem ara la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
8: Bona tarda. A mesura que passen les hores, veurem més núvols i entre el final de la tarda i primeres hores de la nit, amb alguns xàfecs, no generals, tampoc esperem que avui deixin grans quantitats d'aigua. Si bé pot ploure de manera més continuada i persistent ja de nit, però vaja, que com ahir tampoc s'acumularan molts litres. La temperatura, mentre no arribin els núvols més compactes, passant dels 15 graus a les valls del centre i sud del país, després, a mesura que vagi apropant-se la nit, l'ambient cada cop es notarà més fresc. I el cap de setmana? Demà al matí i al migdia encara farà sol, però durant la tarda s'anirà nuvolant i entre la tarda i la nit tindrem pluja de màgia general i en alguns casos caurà en forma de tempesta amb pluja torrencial i també vent intens. Demà l'ambient es notarà fresc, fins i tot estones fred. En canvi, diumenge, si bé estones hi haurà núvols, farà més sol i les temperatures pujaran, sobretot les màximes. Gran part de diumenge, però l'ambient encara es mantindrà fresc.
9: En Banc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'en Banc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment amb 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit al 3% anual a 3 anys. En Banc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.
10: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui ens acompanyarà la cap del Departament de Turisme del Comú de Sant Julià de Lòria, la Canòlic Ribot, amb qui parlarem sobre la 17a edició de la Ruta de la Tapa. Va començar el dimecres i arribarà fins al diumenge. Amb ella repassarem totes les principals novetats d'aquest esdeveniment gastronòmic. Òbviament, després de 17 anys ja està ben consolidat. Més tard continuarem parlant de gastronomia, la secció d'oci. Avui ens acompanyarà el Marcel Basoli, ja sabeu que és el propietari del celler de Can Toni, i amb ell parlarem sobre les verdures, que aquests vegetals doncs, que són temporada ara mateix, i per tant doncs, coneixerem alguns d'ells i com sempre ens farà alguna recepta per acompanyar-los. Amb el Marcel tancarem el programa i donarem pas al Carles Rossell i a l'Aquí Esports. Nosaltres arrenquem!
11: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Canòlic Ribot, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Canòlic, abans que res, són bones les tapes lauradianes?
1: Estan boníssimes. Aquest any han fet un treball excel·lent i realment ens han fet una aposta per millorar la qualitat i la presentació i el gust de cada una de les tapes que tenim.
0: Estem a les portes, estem a la meitat segurament de la 17a edició de la Ruta de la Tapa. Va començar el dijous, ara ja...
1: Dimecres, va començar dimecres.
0: Dimecres, exacte, i acabarà el diumenge. D'alguna manera, a veure, un moment, ja sé que encara tens dos dies, però quantes en portes hi ha?
1: Mira, doncs t'ho puc dir perquè cada dia estem amb ells, els demanem els resultats de les tapes venudes. El primer dia em van vendre 1.420 tapes i ahir em van vendre 1.930. És cert que són menys que l'any passat, però perquè l'any passat teníem 18 establiments participants, aquest any en tenim 15, llavors és aquesta xifra que fluctua a la baixa, perquè realment, malgrat el temps, perquè tant ahir com abans d'ahir ens va ploure, la gent ha vingut, està fent la ruta, s'ho està passant bé i és el principal i el més important.
0: Abans de totes aquestes qüestions més generals i d'interès a tothom, a mi m'agrada fer el tercer grau a la persona, és a dir, a tu. I clar, Canòlic, quan et deia quantes em portes i em dius 1.400 i 2.000, dic, ui... Canòlic?
1: No.
0: Sí que tens gana.
1: No t'he entès. Això ho porta tot el públic que ha vingut a participar a la Ruta de la Tapa.
0: Sí.
1: No. Jo les he provat totes.
0: Això t'ho va dir, eh? O sigui, tu ja has completat... O sigui, estem al segon dia, al tercer...
1: Sí, les he completat.
0: I ja has completat la ruta, eh?
1: Aviam, faig una mica de trampa, també s'ha de dir, perquè el dia que fem la degustació amb els creadors de contingut, amb els membres del jurat i tal, aquell dia aprofitem i fem el tast, perquè aquests dies anem una mica de vol entre els mags, la xaranga, totes les activitats, no ens dona temps de provar-les totes. Llavors, nosaltres fem una miqueta de trampa i una mica abans, en aquest cas, doncs, l'hem pogut provar i les hem provat totes 15.
0: A veure, doncs ara sí, qüestions més generalistes, com dèiem abans. A veure, Canòlic, 17a edició de la Ruta de la Tapa, un esdeveniment molt consolidat, així també ho destacàveu ja, 17a edició. Al final no sé si són 17 anys, perquè saps què passa? Amb la qüestió de la pandèmia pel mig, doncs moltes coses s'han menjat algun dels anys i moltes vegades ja no sé si coincideix.
1: Ho vam fer per la pandèmia, vam poder-ho fer, el que passa que ho vam fer de diferent manera, perquè com havia d'anar tot molt més organitzat, era realment tot a les terrasses, ho vam fer durant un mes, perquè la gent s'espallés amb el temps i no tothom vingués amb un mateix cap de setmana, els restauradors van accedir a que ho féssim amb una llarga durada durant tot el mes de maig, i llavors ho vam canviar-ho tot, vam adaptar-ho tot segons les normes de sanitat perquè poguéssim fer la Ruta de la Tapa, evidentment. Per tant, sí que són 17 anys.
0: Doncs mira, per tant, 17 anys, ho deies, esdeveniment totalment consolidat, esperat. Ja no sé si és un esdeveniment lauradià, Canòlic, o també és un esdeveniment que hi ha fins i tot amb aquest pes, o amb aquesta tradició que ja li donen 17 anys, ara ho diré bé, doncs acaba traient gent que no és pròpiament de l'Aurèdia.
1: Doncs sí, són 17 anys que és veritat que m'ha afiançat un públic molt fidel, perquè ens anem trobant gent que any rere any venen a participar a la Ruta de la Tapa, que comencen el dimecres al migdia els bars que obren a fer la Ruta de la Tapa per completar doncs, els 15 establiments i obtenir un premi assegurat. I la veritat que també ens anem trobant que tenim turisme. Vull dir, aquests dies a l'oficina de turisme teníem grups de francesos que ens venien a demanar per Ruta de la Tapa, no?
0: Mm-hmm.
1: Per tant, estem molt contents i la cosa va més enllà. Hem de fer un esforç ara també per arribar amb aquest públic de fora del país que també volen venir per mirar de traduir tota la documentació perquè ho puguin tenir en el seu idioma i perquè puguin ser partícips d'aquesta Ruta de la Tapa, que és una activitat molt gastronòmica, molt social, perquè fem molt poble, fem molta pinya a tothom. Molta gent no els coneixem, només ens veiem per la Ruta de la Tapa, però ja parlem, compartim... És una passada i s'ho passen molt bé, la veritat.
0: I tant. M'ho deies abans, 15 restaurants, són 3 menys que en l'edició anterior. Una mica al final sempre, dic sempre, i em corregirà si m'equivoco, però vull dir, em dóna la sensació doncs, que al final volteu a la vintena. No sé si això és una mica doncs, la xifra a la qual doncs, ja us sentiu còmodes, ja és gestionable, o d'alguna manera si es pot créixer d'alguna manera.
1: Sí, es pot créixer, perquè pensa que les primeres edicions, és veritat que no les fèiem al maig, les fèiem a Carnaval, s'organitzaven conjuntament amb els companys de cultura, que eren els que gestionaven el Carnaval, i de fet era una activitat per promoure més el que la gent sortís disfressada i tal. Mm. Llavors al febrer canviava, perquè clar, el temps no és el mateix, fa més fred, pot nevar, ploure més, que ara la primavera, llavors, ostres, això fa que en aquella època teníem 20 i pico bars, també t'he de dir, que hi participaven tots els que teníem al poble. Van abaixant, perquè és veritat que també hi ha canvis, és un sector on hi ha molt canvi de, sí, de gent, de propietaris, de sí, gerents. Llavors ens anem fluctuant, veus, l'any passat 18, el 2024 en vam tenir 14, el 2023 en vam tenir 12 de bars, vull dir que estem amb aquestes xifres, També depèn una mica com tinguin ells logísticament l'organització en aquest mes de maig i puguin o no entrar a participar, perquè n'hi ha que no poden per qüestions pròpies de personal, que tenen gent de baixa o el que sigui, llavors pues, l'any que ve ens han dit sí, ja entrarem, no?
0: Sí, no, i sobretot una altra qüestió, Canoli, que a vegades m'ho preguntava, també, vull dir, perquè al final la ruta de l'etapa doncs, té un preu tancat, que si no vaig errat són 4 euros, tapa més beguda.
1: Exactament.
0: Clar, ho dic perquè pel consumidor, o sigui, per tu, que ja te les has fotut totes, doncs és perfecte. Però, clar, no sé jo si, per exemple, als restaurants a tots els hi acaba interessant.
1: Doncs sí, en principi, això ho sabrem també de cara a dilluns, la setmana que ve, és veritat que els anem a veure, anem a parlar amb ells, els fem una mini enquesta amb preguntes i compartim amb ells una mica tot com ha anat, què els ha generat, què els ha suposat. Llavors sabem una mica més per part d'ells el que tu em demanes.
0: I tant.
1: Però en principi, des del moment que hi participem és perquè realment doncs, els hi mereix, els hi val la pena. Tenen una fluctuació de gent en una època de l'any doncs, molt potent, que és important també, i que si no, no tindrien, si no hi haguessin totes aquestes activitats, aquests esdeveniments, aquest mes de maig i juny que tenim a Sant Julià, és veritat que no els generaria doncs, aquest ingrés, no?
0: Sí.
1: Que és molt positiu.
0: I tant. A veure, novetats d'aquesta edició de la Ruta de l'Etapa, que n'hi ha unes quantes, Canòlic?
1: Mira, a nivell de novetats per ells, és veritat que els hem demanat que a través d'un dels membres del jurat, el Cristian Sanz, vam elaborar el dossier per anar-los a veure a principi d'any, i els hem demanat una mica de canvis. D'aquí penso aquesta elaboració més positiva també de la etapa per part de cadascun d'ells, i que també impliquin producte local. Ens interessa molt que els productors també apareixin en aquestes tapes, d'intentar vincular tot el que tenim al país.
0: Sí.
1: Tenim carn de qualitat, tenim la trumfa, tenim la ratacia, tenim les confitures, bueno, tenim els formatges, tenim
0: el vi a Sant Julià.
1: El vi, evidentment, tenim els bolets, estem en època de murgues, carreroles, vull dir que i aquí a Sant Julià són molt caçadors de bolets alguns restauradors, llavors n'hi ha que han fet, no?, alguna tapa amb salsa de bolets, vull dir que ens interessa molt que també facin la tapa, que no és un producte molt típic andorrà, però que ho acompanyin justament amb producte típic andorrà, no?
0: Sí.
1: I n'hi ha que han fet l'esforç i ho fan, però bueno, és una cosa que hem d'anar treballant. A nivell de novetats també hem tornat a afegir després de molts anys el diumenge.
0: Sí.
1: 9 establiments han volgut tornar-la a fer el diumenge al migdia. A més, al cap de setmana hi haurà moltíssimes activitats i, per tant, la gent que estarà diumenge per aquí a la plaça de la Germandat gaudint de les activitats que han organitzat els companys d'esports i de comunicació, doncs podran fer tapes també, que això és important. Què més dir-te? Seguim amb l'animació, que això a la gent li encanta, amb el tema de la màgia. És una cosa que agrada molt a grans i petits i mantenim el format aquest de màgia de prop, perquè cada mag va doncs, a la taula de la persona o de les persones que estan degustant tapes i els fan els trucs allà en directe i això doncs, ens agrada molt a tots. La xaranga que tindrem avui per posar ambient i marxa de local en local. Demà tornem a tenir el senyor, els vam tenir l'any passat per primera vegada i la veritat que, malgrat el mal temps, ho van petar, van cantar i bueno, jo crec que tenim un ventall d'activitats que complementen aquestes tapes i que ens ajuden a fer un bon recorregut.
0: És que ara em ve al cap a Canòlic perquè justament l'any passat clar, és que et anava a dir no, el temps aquest any no acompanya. Bueno, és que l'any passat tampoc va acompanyar, precisament.
1: No, dissabte l'any passat va ser terrible perquè el concert
0: l'havien
1: de fer a la plaça de la Germandat.
0: Me'n recordo.
1: I vam haver de...
0: No em demanis per què, però me'n recordo.
1: Bueno, veus? Vam haver de... d'improvisar.
0: Sí, sí.
1: Sortosament els senyors es van adaptar perfectament i vam poder fer el concert, però de bar en bar, i vam veure que aquest format funcionava, que a la gent li encantava, perquè finalment on estan són els bars fent les tapes. Llavors
0: sí,
1: tothom s'aixeca a ballar amb ells, aquests temes tan mítics i coneguts per tothom, i bueno, jo penso que malgrat ens faci mal temps aquests dies, que és una mica el que anuncien, la gent estarà al rendezvous, com diuen els francesos, i podrem fer tots un bon recorregut de tapes i d'ambient, de bon ambient, de bona música, de bon ball, i ja està.
0: Sí,
1: i compartir bons moments entre tots.
0: I tant. Escolta'm una cosa, perquè l'any passat, no sé si era una característica de l'any passat, un punt que vau intentar treballar, i no sé si aquest any si s'ha reproduït la qüestió dels bars més cèntrics. No sé si tots els la quinzena de restaurants, de bars que participen en aquesta edició també és allò que és el centre del poble, és a dir, que les anava a dir barriades, no, perdona, que les viles més allunyades del que és el propi Sant Julià de Lòria, doncs potser no hi participen tant.
1: Sí, ho hem mantingut així, perquè entenem que és més pràctic també per la gent poder fer el recorregut a peu. Llavors, sobretot a divendres i dissabte, que hi ha el bus nocturn, la gent pot venir amb el bus tranquil·lament. Si veu doncs, una mica més del compte, doncs, no ha de patir en aquest sentit, no? I ho fem a peu.

0: fem a peu, és veritat que fem des de plaça Francesca Airat fins a les Arades i la gent pot fer el recorregut tranquil·lament a peu. A més, pot gaudir de l'Aurèdia Floreix, que hem afegit aquest any per justament sí. que la gent pugui veure altres històries i gaudir d'una altra activitat, d'un altre itinerari. I la veritat que ens interessa que la gent també ho faci a peu, no? Perquè és la manera de pues, interactuar els uns amb els altres, perquè pensar que venen grups d'amics, de joves, grups de gent gran, sèniors, canalla, famílies, vull dir que és una barreja de gent i que la veritat que, ostres, també ens anem adaptant a que hi hagi begudes sense alcohol, que la gent doncs, no hagi de consumir només alcohol, sinó que també puguin consumir altre tipus de beguda sí, i la sí. veritat que està molt bé perquè intentem també que sigui una activitat sostenible. De fet, abans no t'ho he dit com a novetat, tenim un nou premi pels restauradors.
1: És que, no, un moment, Canòlic, encara no he entrat a la qüestió dels premis. Ja el tinc apuntant. No, res, per continuar amb això que dius, perquè d'alguna manera és veritat que la ruta de l'etapa, doncs, o sigui, sí, la és una etapa més una beguda que pel patrocinador és una cervesa, sí. però al final es pot canviar.
0: Sí, tenim la cervesa sense alcohol, i també sense gluten. Tenim, és veritat que, bueno, han posat aquest any altres begudes, no? Mm. Com el ladrón de manzana, que és una sida, o el ladrón de verano, que és un tinto així d'estiu i tal, però a més pot la gent prendre un suc, pot prendre una
1: Exacte.
0: Aigua, i és el que fa molta gent. Sí que fan una o dues cerveses, però després passen també amb aigua. Vull dir que, a veure, amb això ens adaptem molt fàcilment i que tothom, doncs, la veritat, sap fins on pot arribar. A més, ja dic, hi ha molta família amb canalla.
1: Sí,
0: i la veritat que, doncs,
1: I ja saps
0: que la canalla no beu en alcohol, per tant, no hi ha problema amb això.
1: I tampoc no sé, Canòlic, si cal fer la idea... Al final us és igual, no?, mentre la gent participi, entén-me l'expressió, però vull dir, no cal fer la ruta de l'etapa, les 15 etapes del Tirón seguides.
0: No,
1: precisament,
0: no,
1: allò que ho allargueu des de dimecres a diumenge, doncs és perquè baixem a Sant Julià uns quants dies, els que no són de Sant Julià.
0: Exactament. És veritat que la gent que vol completar-ho tot, si mai no pot fer-ho dissabte o diumenge, intenten fer-ho entre dimecres i divendres. I n'hi ha que ho fan, o potser n'hi ha que ho fan entre dimecres i dijous. També com tinc els horaris de feina, ja m'he trobat ahir, m'he trobat una noia que ja n'havien fet 14 en dos dies, els en quedava una. Val? Però ja em deien, clar, la beguda ens l'anem compartint, perquè clar, anem fent un xupito d'aquí, un xupito d'allà, de la cervesa o de la...
1: Exacte.
0: Saps? Perquè tampoc és qüestió de...
1: No,
0: el que volen
1: clar.
0: Fer finalment és provar-la, votar i aconseguir un premi, que això és la finalitat, i passar per tots els locals. No?
1: Et consta ja que més enllà de tu algú hagi complert el recorregut?
0: I
1: ja?
0: I tant. Sí, ja tenim gent que ja l'ha completat. Hi ha assidus de cada any que ja van començar divendres al migdia amb els que van obrir i ja l'han tancat. I ara aquests dies el que faran és repetir les que els han agradat.
1: Exacte.
0: Això també està molt bé, perquè llavors repeteixen. A més, tenim algo molt bo, que la gent se'n pot endur la tapa a casa.
1: Sí.
0: Llavors se'n pot endur la tapa i compartir-la amb la família a casa, amb
1: claro.
0: La parella, amb els amics, amb qui sigui, saps?
1: I tant. Escolta, ara sí, premis.
0: Mira, de premis aquest any, justament, et volia comentar que en tenim un de nou. Tenim una nova empresa aquí de Sant Julià, CELAB, que són justament els que estan organitzant amb els companys d'esports de comunicació tota la festa Amic, durant el cap de setmana, que hi haurà un ventall d'activitats. I aporten un premi a l'etapa més saludable, de 300 euros també. Per tant, això és una novetat aquest any. Hi haurà un establiment més que podrà gaudir també d'un premi. Ja tenim 7 premis econòmics, els dos més grans els aporta Heineken, en aquest cas Àguila, que és els patrocinadors,
1: sí.
0: de 500 i 400 euros, i tota la resta d'empreses aporten un premi de 300, valorat amb 300 euros,
1: sí.
0: que són valorats o pel públic, o pel jurat professional, o per els creadors de contingut que hem tingut. Tenim Construccions Pujal, tenim Copitran, tenim Unida Qualitat i Prevenció, tenim Santa Maria i Cosan. Vull dir que tenim la gran sort de tenir un gran ventall de col·laboradors que cada any doncs, creuen en la ruta de l'etapa, recolzen la ruta de l'etapa i ajuden al comú, evidentment, a que aquesta festa sigui possible 17 anys després, no?, i que llarga vida tingui.
1: I pels que completin la ruta, perquè també una altra cosa, heu augmentat els lots d'aquest any.
0: Sí, 150, n'hem fet 20 més, perquè, clar, tenim molts col·laboradors. És veritat que l'empresa que ens gestiona la web, KMK, també són nois que ens aporten molts premis, tant pels participants com pels bars i restaurants que guanyaran. I tenim un ventall de col·laboradors que els tenim penjats a la web, rutadelatapa.cjl.com, la gent ho pot veure. Cada any tenim molts col·laboradors, tenim gent nova, gent que ens truca que volen col·laborar de cara a l'any vinent, i això és importantíssim per nosaltres, perquè sense ells aquesta ruta de l'etapa no seria possible.
1: Sí.
0: Tenim la gran sort de...

0: que hi ha gent de tot el país i de fora de la seu també que ens ajuden a que aquesta etapa sigui una realitat, no? Gràcies a poder fer tots aquests lots.
1: I tant. Canòlic, moltíssimes gràcies. Gràcies i fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu.
2: Aquí a Andorra.
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
4: Decidir si era el moment de traslladar-te amb la teva parella et va costar. Decidir quin capçal de llit us queda més bé a l'habitació et costarà molt menys. Aprofita el Red Days de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb el 25% de descompte. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.

0: Marcel Basolí, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Marcel, anava a dir-te que cada vegada ens acostem més, estem ja a la meitat de la primavera, cada vegada estem més a prop de la calor de l'estiu, però no sé tu, jo he tornat aquesta setmana, sembla com si haguéssim tornat a l'hivern aquesta setmana.
1: Sí, correcte, jo he tornat a treure l'anorac de l'armari.
0: Oi que sí?
1: I els pantalons llargs.
0: Anava a preguntar-te si havia crescut, havien tornat enrere també doncs, els productes que, alimentaris que parlàvem la setmana passada i estan tornant als d'hivern en lloc d'arribar als estiu ja.
1: Sí, sí, ja, o sigui, quasi estem tornant ja a la casa.
0: Com oi que sí? Bromes a banda, escolta'm, esperem que en algun moment, més d'hora que tard, doncs torni al caloret, això vol dir sinònim de floració, sinònim d'apareixen doncs, nous productes frescos a la nostra, a qui la tingui, vaja, doncs als horts en general. Una mica, doncs, Marcel, és una època de l'any esperada, suposo que pels cuiners també, perquè us dona molt de joc.
1: Sí, a veure, ara és una... És a dir, és una època esperada perquè tots esperem l'estiu amb candaletes, no? Després d'un hivern, a part aquest hivern ha sigut dur.
0: Sí.
1: Així que tots esperem el bon temps, que està tardant en arribar. Esperem que algun dia arribi el bon temps. I això, doncs, per tota la cuina fa que comencem a parlar d'aquests productes més frescos, d'una cuina més fresca, més d'estiu i de primavera.
0: I, amb molts colors, o què?
1: Correcte, que comencin a sortir els colorets, comencin a sortir doncs, aquesta verdura que tant ens agrada per fer aquestes amanides més fresques. I en especial doncs, hi ha dos productes estrella, que un és l'espàrrec i l'altre és un altre que és molt andorrà, que són les xicoies també, que mira, no ho havíem comentat.
0: I tant, i tant, i tant. Em deies, fora de micro, Arnal, ara vindran també els tomàquets, ara vindrà el pèsol. És, a l'hora de cuinar, doncs, les verdures també són molt agraïdes, Marcel.
1: La verdura és algo superxulo, i a part són ingredients que agraden molt. Estem acostumats poder a menjar-les amb conserva, doncs perquè poder no tenir temps o per la manera de cuinar-les, però realment una bona verdura de temporada, que això és molt important, menjar les coses quan toquen, doncs una bona verdura de temporada és un manjar, eh?
0: Mira, al final, de seguida entrem
1: amb matèria,
0: gràcies. Però vull dir, al final, també una mica el que dius, al final la conserva ens permet menjar fruita, ens permet menjar verdura tot l'any. Aprofitem, no? Ara que la tenim fresca, ara que és l'època, doncs podem abandonar una mica la conserva i optar per aquests models més frescos.
1: Totalment. És a dir, durant l'any tenim la sort, no?, de que disposem d'una verdura amb conserva, ¿vale?, que normalment és una verdura que no és de proximitat,
0: no,
1: perquè ve doncs, de l'altre hemisferi, que és un altre que és quan aquí hiverna ja és estiu. Llavors, doncs, tenim aquesta sort, no?, que avui dia ja no hi ha fronteres, no hi ha res, i ens arriba de tot, o sigui, tot l'any, de tot arreu, no?
0: Mm.
1: Però ara que podem consumir aquesta verdura de temporada, que és la que ens toca ara, més verdura de proximitat, ja sigui d'aquí del Pirineu, com pot ser doncs, la xicoia, que és el que hem dit, o els enciams aquí dels horts, però també podem menjar espàrrec de Navarra, podem menjar pèsol del Maresme, saps? O sigui, aprofitem ara la temporada, aprofitem els nutrients i que la verdura està en su màxim esplendor, no?, com es diu.
0: I tant. D'alguna manera, avui ens volies parlar especialment de... Ara ho has dit l'espàrrec de Navarra. D'alguna manera, doncs això, avui volies parlar de destacar doncs, el producte de l'espàrrec. Una mica que també el podem trobar a manera silvestre a les muntanyes.
1: Sí, mira, aquí hi ha dos temes. Hi ha l'espàrrec silvestre, com...
0: Sí, sí.
1: O sigui, com bé dius tu, que aquest espàrrec és més tirant cap a l'espàrrec poder verd, perquè l'espàrrec blanc és el que està sota terra, i a uns, però l'espàrrec el podem trobar aquí a Andorra, amb camps, no? Es diu espàrrec de marge, és un espàrrec molt, molt finet, de color verd, amb un sabor molt dolç, que es pot menjar fins i tot cru, saps?
0: Sí.
1: Això, mira, si un dia anem allà, podem agafar un grapat, i quan arribem a casa podem fer una truita, podem fer un saltejat d'espàrrecs amb pernil, podem anar amb una amanida... Ens podem menjar crus amb una mica d'oli, és a dir, realment és un producte superagraït. I per altra banda, doncs, hi ha aquest espàrrec de Navarra, que és aquest espàrrec més blanc, que és gruixut, que estem acostumats no, a veure amb conserva, però ara mateix
0: també
1: ja el podem comprar fresc i si voleu, doncs us puc donar dos tips doncs, per cuinar-lo a casa i que ens quedi estupendament.
0: I tant, doncs vinga, explica'ns un parell de consells.
1: Vinga, doncs mireu, anem al mercat on bueno, pues a la nostra botiga de confiança de verdura, comprem aquest espàrrec blanc, que normalment doncs, ve fresc i sense pelar. Doncs aquest espàrrec s'ha de pelar ja sigui amb ajuda d'un pelador o d'un ganivet petitet. Sí. Traiem la primera, segona capa, ¿vale? I a partir d'aquí és simplement els hem de coure, hi ha un petit truc que els hem de coure amb aigua bullint, amb sal i sucre. Mm. ¿Vale? El sucre ens ajuda a treure aquest punt amargó, llavors jo, pues mira, podem ficar mitja cullereta de sal i un quart de cullereta de sucre, ¿vale? L'aigua. Els fem bullir 10 minuts, 15 minuts, i ja ens ha quedat al dente, ¿vale? O sigui, l'espàrrec no es pot passar de cocció, si no s'ha de quedar més bé al dente, i a partir d'aquí el podem fer de moltíssimes maneres. Un cop ja el tenim cuit, el fiquem amb aigua amb gel per tallar la cocció, la cocció,
0: sí, sí.
1: I a partir d'aquí ens ho podem menjar fred així, ja sigui amb una amanida, el podem marcar a la planxa i el podem fer amb un plat calent, ja sigui doncs, per guarnició, per una carn o...
0: Sí.
1: O jo al restaurant, per exemple, faig una amanida que porta espàrrecs i una mica d'una salsa de pernil. És un producte superversàtil que ens pot acompanyar qualsevol plat i que, repeteixo, que si el cuinem nosaltres a casa, sí que hi ha conserves molt bones, però no té res a veure amb aquest espàrrec que estem acostumats a menjar. Si mengem un espàrrec fresc, com he dit, el podem bullir amb una mica de sal i sucre, realment tenim un productàs que al restaurant ens agrada moltíssim i que és molt versàtil per acompanyar moltes coses.
0: Sobretot, aquí és on volia anar a parar, Marcel. És més com a acompanyant o fins i tot com a plat principal, entén-me?
1: Pot ser les dues coses. Mira, podem fer des d'un acompanyant per una carn o un peix, o fins i tot poder fer un plat només d'espàrrec, no? Des d'un espàrrec a maionesa, la cosa més clàssica del món mundial, però un bon espàrrec amb una maionesa fet a casa pot ser un manjar, saps? I si no, doncs, mira, nosaltres fem un plat al restaurant, que és un plat que ara mateix tenim a la carta, que és de temporada, que li fiquem espàrrec blanc, unes vieires, una cansalada que fem a baixa temperatura i li fiquem una salsa de pernil. És una amanida superxula, simulant una mica els espàrrecs amb pernil, però, òbviament, li donem una volta a nosaltres al restaurant i el fem d'aquesta manera. I llavors és un plat principal o un plat entrant d'espàrrecs només. És a dir, que és un plat que ens pot donar tant com a plat gran o com a guarnició d'una proteïna com la carn o el peix.
0: I tant. I ja per anar acabant, fins quan tindrem espàrrec blanc fresc?
1: Ara, mira, et diria que estem al mes de maig, doncs poder fins al mes de juliol o així. És a dir, és un plat molt, o és un producte molt de temporada.
0: I tant, aprofitem el moment. Marcel Basolí, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més a la secció de Quiosi. Com sempre, t'esperem ben aviat.
1: Que bé, moltíssimes gràcies, que tingueu bona tarda.

0: aquí a Andorra.
1: Del 8 al 10 de maig torna la Fira del Bestiar Ordino. Concursos i subhastes de bestiar, demostracions d'oficis, mercat d'artesans, activitats familiars, música en directe, balls tradicionals i gastronomia per a tothom. Descobreix la cultura ramadera i viu un cap de setmana únic a l'aparcament de la Plana dels Camps i al nucli antic d'Ordino. I aquest any, un bus llançador elèctric que et portarà del recinte firal al mercat. Fira del Bestiar d'Ordino, del 8 al 10 de maig. No t'ho perdis. Consulta el programa complet a ordino.ad.
0: Aquí Esports, amb Carles Rossell.
2: Hola, com anem? Benvingudes i benvinguts a l'Aquí Esports, l'actualitat esportiva, la cadena SER, en un divendres que ja us avanço que anirem per sobre de les dues. Ens menjarem el butlletí d'hora 14 i enllaçarem amb l'hora 14 Catalunya de Joan Bofill, perquè tenim molts temes. Avui 8 de maig anem bastant carregats i l'última hora és que ja s'ha desvetllat el nom del nou entrenador de Joan Verdú. És un entrenador croat i de seguida ho explicarem, així que Joan Verdú ja prepara l'equip per afrontar la temporada vinent de la Copa del Món. Al final de l'Aquí Esports obrirem un bloc dedicat a l'esquí. Però abans, el primer de tot, ho ha avançat aquesta casa, informació de SER Andorra, finalment hi haurà recurs al Club Tricolor, recorrerà davant el comitè d'apel·lació les sancions desproporcionades, així ho considerarà l'Andorra, de la Federació Espanyola. Presentarà un recurs a fi de reduir les suspensions i les inhabilitacions dels seus dirigents. L'Andorra no ha dit la seva última paraula i ha decidit recórrer la sanció del comitè de disciplina de la Federació Espanyola. Ho va decidir ahir al vespre, i és que en les últimes 24 hores el club s'ha reunit amb els seus equips jurídics per estudiar la defensa que presentaran davant apel·lació. El punt de discòrdia és l'annex de l'acte, ja que des de la cúpula tricolor consideren que la redacció d'Alonso N. Wolf no es correspon amb els esdeveniments que van succeir a la sortida de vestidors i a l'aparcament. Per tant, aleguen que l'àrbitre va alterar els fets ocorreguts, principalment en el suposat intent d'agressió del president Ferran Nogués i en el cas concret de l'amenaça de Jaume Nogués, del director esportiu, amb la frase ja coneguda de l'accident de cotxe. En aquest sentit, les imatges de les càmeres de seguretat de l'estadi poden ser una prova important per desacreditar la versió del col·legiat aragonès. L'entitat admetrà en aquest escrit que es va equivocar amb el to de les protestes, però deixarà palès que es tracta d'un càstig desproporcionat. D'aquesta manera, la direcció del club acceptaria una rebaixa de les suspensions i de les inhabilitacions. Sí, això per una banda. D'altra, no són gaire optimistes els dirigents perquè pensen que el recurs no tindrà recorregut coneixent com funciona la federació. En els pròxims dies es presentarà el document davant el comitè d'apel·lació i, si és desestimat, a l'Andorra només li quedaria anar al Tribunal Administratiu de l'Esport, al TAT. Com expliquem, han optat per presentar recurs, ja que també ho havien de fer en un termini en concret i no volien esgotar-lo. Ara s'haurà d'estar pendent en les pròximes setmanes de què dictarà al comitè d'apel·lació. Sobre el recurs, Carles Manso s'ha desmarcat en roda de premsa perquè diu que no li pertoca a ell prendre aquest tipus de decisions, però sí que ha demanat respecte per l'entitat.
3: Hi ha coses que durant el partit van ser injustes i que, evidentment, doncs ja no parlo pels altres, sinó ja parlo per la meva sanció, perquè al final, com vaig dir a la roda de premsa postpartit, no vaig fer res i em van sancionar, que per sort, doncs, evidentment, només ha caigut un partit, però és una cosa que no em toca a mi jutjar ni dir, però crec que és evident per la meva resposta que ens hem de reivindicar per intentar que ens respectin com un club més de la segona divisió, siguem més grans o més petits.
2: Del tema estrella de la setmana, l'entrenador tricolor ha opinat aquest migdia en roda de premsa que l'Andorra sempre serà notícia si apareix Gerard Piqué pel mig, tant lo bo com per lo dolent. I en aquest cas assegura que s'han exagerat els fets.
3: I nosaltres el que hem de fer és respectar el nostre escut, respectar la gent amb la que treballem i intentar, doncs, que aquestes situacions no tornin a passar per la imatge del club. Però és veritat que a vegades, per això que deies, que el Gerard està al focus de tot, es magnifiquen coses que no han passat. I això també cal dir-ho, perquè hi ha coses que són així i que sempre s'intenten maquillar certes paraules perquè sembli més del que realment ha estat.
2: 20 minuts de roda de premsa, on hi ha hagut dos parts diferenciades. La primera, amb tota la polèmica per la sanció de l'acte arbitral de l'últim partit contra l'Albacete, i l'altra ja més dedicada a la part esportiva. Una part esportiva que a la banqueta veurem que no estarà Carles Manso, i és que el mateix tècnic ha confirmat que Aitor Yeto, el preparador físic, serà l'encarregat de dirigir l'equip diumenge en substitució seva.
3: Que tot això que passi de fora, doncs ens hem d'ocupar les persones corresponents, i ells s'han de dedicar només a jugar i a fer el que més saben fer, que és això. I sí, la persona que serà el cap visible de l'staff no puc ser jo, serà l'Aitor. I com sempre hem dit, som un grup de treball, no afectarà en res això amb els jugadors, perquè no canvia pràcticament res. Totes les ordres les donem tots, així que màxima normalitat.
2: No canvia res, màxima normalitat, i que no afectarà el rendiment dels futbolistes respecte a aquest partit de diumenge contra les Palmes. Davant tindran un rival amb una idea ofensiva semblant a l'Andorra, així que el tècnic confia que serà un partit molt obert, amb arribades, i molt atractiu per als aficionats, que serà bonic de veure. I encara que el play-off sigui un objectiu gairebé impossible, assegura Manso que han de competir per ells mateixos i per respecte als altres equips de la categoria, independentment que puguin ser jutges de la Lliga, perquè recordem que en aquestes últimes 4 jornades que li resten a l'Andorra s'enfrontaran davant conjunts que aspiren a l'ascens o a la promoció, com Burgos, Deport o Las Palmas, el mateix equip de Luis García, aquest diumenge.
3: Però és que al final estem representant un país, estem representant un club, nosaltres mateixos també no ens podem deixar anar, perquè hem de respectar la feina que hem fet fins a dia d'avui, i crec que, o creiem que seria una falta de respecte ja també per nosaltres mateixos, doncs intentar no menysprear aquests partits que queden, però sí que sempre parlàvem d'intentar seguir posant les bases de cara al futur.
2: Aquesta setmana parlava davant els mitjans un ex de l'equip insular, com és Marc Cardona, que sembla que diumenge serà de la partida, que serà titular, i opinava així del seu ex-equip.
4: Ells estan en una posició on es juguen molt, estan jugant en l'ascens directe i el play-off. Al final, jo crec que nosaltres potser no tenim aquesta pressió ara per intentar arribar al play-off, perquè ho tenim molt difícil, però no impossible. Però bueno, al final nosaltres intentarem jugar també, doncs, amb el que juguen ells, amb el que juguem nosaltres, i bueno, jo crec que serà un partit bonic de dos equips que juguen bastant similar.
2: Finalment, per tancar el bloc de l'Andorra, Carles Manso ha rebut de bon grat les paraules de Gerard Piqué sobre les seves funcions durant aquesta mitja, una mica més de mitja temporada, unes declaracions que va fer en totes les entrevistes amb els mitjans d'aquest país la setmana passada, però en relació a la seva continuïtat ha dit que no hi ha cap decisió presa i que ho valoraran les dues parts a final de temporada, tot i que Gerard Piqué li va donar un vot de confiança.
3: Encara no ens hem sentat amb això i sí que hi havia alguna pregunta dintre de l'staff, però ho vam parlar amb el Jaume. El Jaume ens va dir que a final de temporada sabríem, parlaríem i veuríem quina és la millor de les decisions. Però si això ho va dir el Gerard, doncs nosaltres no som ningú per oposar-nos a això ni per dir una cosa contrària. Així que esperarem a veure què decideixen.
2: A més de les lesions ja conegudes de Lautaro de León, d'Edgar González i de Justin, s'uneix a la Olavarrieta, com a baixa, diumenge, però en aquest cas per acumulació de targetes. Àlex Calvo sí que ja està recuperat, va entrar a la convocatòria la jornada passada, no va tenir minuts, potser aquesta tindrà l'oportunitat l'extrem malagueny de disputar els seus primers minuts després d'uns mesos d'absència. Diumenge, 2 del migdia, Futbol Club Andorra, Las Palmas. Resten 10 minuts per les dues del migdia. Anem a parlar ara de bàsquet del Morabanc Andorra, que jugarà al mateix temps que el futbol. Això sí, començarà el seu partit contra el Baxi Manresa una mica abans, a 1:15 del migdia, però ja podem establir comunicació amb la capital del Bages, amb Manresa, perquè tenim avui a l'Aquí Esports un convidat ben especial, com és Pierre Oriola.

0: Anem, doncs, a la capital del Bages. Saludem a Pierre Oriola. Què tal estàs, Pierre? Com va tot?
1: Hola, bones. Què tal? Tu bé?
0: Si més no, més tranquils a la Lliga, després d'una temporada molt exigent amb l'Eurocup pel mig.
1: Sí, algo més tranquils, no amb la tranquil·litat del tot, perquè encara no és matemàtica la salvació, però sí que després de la victòria de l'altre dia contra el València, doncs ens dona aire, ens dona més tranquil·litat i jo crec que podem afrontar aquests últims 5 partits seguint amb aquesta exigència i amb aquestes ganes de voler més i de seguir sumant, però jo una mica més tranquil i respirant millor.
0: Però ja saps que aquesta xifra de les 12 victòries quasi sempre donen la salvació, eh?
1: Sí, l'estadística és molt favorable als equips que arriben a les 12 victòries, és pràcticament que, bueno, donen la salvació pràcticament feta, però jo sóc d'aquests que fins que no està, o sigui, fins que no és 100% segur, no em vull confiar. I a part que crec que, bueno, després d'una temporada complicada amb lesions, com bé has dit també amb l'Eurocup al mig, on ha sigut exigent, doncs, bueno, el que volem és intentar acabar el millor possible i per què no, una miqueta més amunt.
0: Us podeu fixar en aquesta desena plaça que us garantirà l'accés a Europa?
1: Bueno, és una mica la nostra ambició que tenim ara mateix o l'objectiu, no? Dintre de que ja no podem arribar al play-off, perquè, bueno, és impossible, doncs per què no arribar a aquesta desena posició, que és una bona, crec que és una bona posició, és una bona fita per acabar l'any, i, com bé has dit, doncs, que ojalà ens doni, per què no, un altre cop accés a Europa, que el Manresa pugui jugar un altre cop per Europa, i al final això sempre és bo tant pel club com per la ciutat i pels mateixos jugadors també.
0: A falta de 2 o 3 entrenaments, com arriba el Baxi Manresa per diumenge?
1: Bueno, arriba bé, amb tota la gent disponible i amb moltes ganes d'afrontar doncs, un partit que serà complicat, un partit que serà doncs, molt difícil. Andorra és una pista molt complicada, una pista on l'equip local jugué diferent segurament que fora de casa, on el pavelló apreta, on és difícil també doncs, per les circumstàncies de l'altura també d'Andorra, i que al final doncs, ens trobarem un equip amb urgències, un equip amb necessitat de victòria, i que quan aquestes coses doncs, s'alineen, no?, amb aquesta alerta doncs, de l'equip que necessita guanyar, doncs, encara el fa més perillós.
0: Demà ja viatjareu cap aquí. Tu que coneixes molt bé el que és Andorra i la Bombonera, més enllà de l'ambient que pugui haver, quin partit t'esperes si ens fixem amb els jugadors que teniu, que tindreu al davant? Si t'esperes un partit, per exemple, amb molts punts, amb un ritme ràpid?
1: Bueno, a veure, crec que els dos equips juguem a un ritme ràpid. Ells són un equip que juguen molt dinamisme dintre fora, perquè tenen jugadors amb aquesta capacitat, doncs tenen el mateix Pustovoi, que al final ocupa molt espai a dins, és un foc ofensiu molt gran per ells, però després tenen aquesta varietat que a fora doncs, amb els tiradors com Kuric, generadors com Evans, com Sergio Barry Rice, amb jugadors que per fora doncs, generen molt més, el mateix Best, i després doncs, jugadors que obren el camp com pot ser doncs, el mateix Kuric, el mateix Pons, i després ja et dic que un dels focos principals ofensius és Pustovoi, doncs, que al final és un jugador amb unes característiques físiques doncs, molt grans, un jugador que ocupa un espai molt concret dins de la zona i que fa molt mal als rivals.
0: Creus que us pot anar bé que tota la pressió la tingui el Morabanc Andorra? Perquè són ells que juguen seguir a l'ACB.
1: Bueno, això jo no crec molt en les pressions i en que ells tinguin més pressió que nosaltres. Al final, tots els partits són diferents. Evidentment, ells tenen en ment guanyar per seguir sumant victòries, per arribar doncs, a intentar, com has dit abans, assolir aquest objectiu de 12, però evidentment nosaltres tenim un altre objectiu. Llavors, cada equip té el seu objectiu, té la seva pressió, doncs, la seva atenció i et dic, no crec molt en aquestes coses. Sí que és veritat que quan estàs necessitat de victòries, quan evidentment les coses van bé, doncs et sumes, però si pot ser que el marcador vagi igualat o ells vagin per sota del marcador, pot ser que això sigui passi factura, però bueno, crec que és un equip experimentat, amb jugadors que estic segur que han viscut situacions com aquesta i situacions millors, inclús pues, el mateix Kuric, haver jugat amb un equip com el Barça, doncs fa que tinguis experiència en aquestes situacions. Llavors, ja et dic, jo prevé un partit que serà igualat, que serà disputat, que serà frenètic, i que guanyarà, estic segur, l'equip que menys errors cometi.
0: Que dona més moral guanyar el València en els últims segons o el Tenerife a casa seva?
1: No ho sé, perquè els dos equips, ja et dic, són molt difícils de guanyar. És a dir, el València és un equip que pràcticament no perd partits. Ja ho veus, ja has vist la sèrie amb el Panathinaikos, doncs els partits com estan anant. Llavors, té molt mèrit el que va fer l'equip. L'equip va anar tot el partit a remolc, es va costar molt doncs, trobar el ritme durant molts moments de joc, però bueno, hi vam creure i vam treure la victòria, i el mateix l'Andorra. Al final, doncs, també el partit va ser un partit... La casa del Tenerife és molt difícil de guanyar, és un equip que t'enganxa el seu ritme, aquest ritme baix, aquest ritme lent, de poques possessions, d'apurar els segons fins al 24, i, escolta'm, doncs, van tenir la sort de tenir l'última jugada i de ficar-la. Llavors, ja et dic, jo crec que les dues victòries són de molt mèrit, i estic segur que els dos equips ens ha reforçat moltíssim.
0: El que té molt mèrit també és la temporada que ha fet el Baxi Manresa amb Diego Ocampo. I si analitzes, Pierre, la part de baix de la Lliga, amb el Morabanc, Andorra implicat entre altres equips, tu diries que és el candidat principal a baixar? Perquè jo no ho tinc tan clar.
1: Jo t'he de dir que dels últims partits que he vist de l'Andorra, no, perquè crec que juguen un molt bon bàsquet, crec que han lluitat la majoria de partits, a Granada doncs, van estar a punt de guanyar i no van guanyar, si haguessin guanyat aquest partit segurament els hi hagués, ostres, poder la cosa hagués canviat, han sigut capaços doncs, de guanyar la pista de Breogán, una pista molt difícil de guanyar, han sigut capaços de guanyar Tenerife, vull dir, que és un equip que està lluitant. Evidentment, quan estàs en aquesta situació i quan perds, doncs és pitjor, però quan guanyes et dona aquesta força. Llavors, ara mateix no et sabria dir quin equip és el candidat o quin equip veig com a candidat. Evidentment, Granada és l'equip més despenjat de tots i, salvo gran sorpresa, doncs segurament serà l'equip que acabarà baixant, però després crec que hi ha 3 o 4 equips implicats en aquesta lluita, entre ells l'Andorra, i que el que doncs, tingui major fortuna i sàpigui doncs, portar la situació del descens o la situació dels últims partits millor, estic segur que salvarà, i el que no doncs, acabarà patint doncs, el descens.
0: Contra el Múrcia aquí a casa ho van batallar, així mateix a la pista del Madrid, també aquí contra Bilbao i Baskonia, bé... Ho comentem avui a la cadena SER amb el Pierre Oriola, que està lligat amb el projecte del Manresa, vinculat al 100%. I quin rendiment ha donat el Ferran Bassas des de que va marxar d'aquí?
1: Sí, molt, molt, perquè al final jo crec que també ens ha donat un canvi a nivell de joc. És un jugador amb molt talent, és un jugador amb una gran visió de joc, és un jugador amb, com t'he dit, amb molt talent, i que al final doncs, crec que venia a una plantilla jove, una plantilla doncs, que en molts moments inexperta, doncs, amb jugadors nous a la Lliga, jugadors doncs, que bueno, tenien necessitat el seu procés d'adaptació, i crec que doncs, amb la incorporació del Ferran s'ha notat molt, no?, aquesta experiència, aquest talent, doncs, el fer jugar a l'equip, el doncs, portar una mica d'ordre, i ens ha ajudat moltíssim. Ja et dic, molt contents que el Ferran doncs mira, vingués de Manresa i ens pogués ajudar.
0: Jo només espero que no el xiulin diumenge al pavelló, perquè ell no té cap culpa de res, volia tenir més minuts i, a més, amb nosaltres s'ha portat sempre fantàsticament, amb la gent també d'aquí del país, o sigui que no el rebin malament, el Ferran, que ha trobat el seu lloc al Baxi, i un Pierre que ara a Manresa, abans a Lleida, i que vas estar una pretemporada aquí. T'haguessis quedat si les coses haguessin anat diferent?
1: Sí, sens dubte. Jo m'hagués agradat, vull dir, no hagués tingut cap mena de problema en quedar-me. El que passa que, bueno, pues en aquell moment, tal com estava la plantilla i la situació, era difícil quedar-me. Doncs vaig venir a cobrir la baixa de jugadors, tant un que era Felipe Dos Anys, que estava amb la selecció, i en aquell moment, doncs, el Nacho Llobé també va tenir problemes físics, i vaig venir, doncs, a intentar, doncs, donar un cop de mà amb la pretemporada, però era difícil, era molt complicat. Jo en tot moment vaig parlar amb el Francesc Solana, ell em va agrair el que vingués a ajudar-los, el que vingués a sumar. Jo crec que amb ell també, per lo que m'havia manifestat, li hagués agradat poder-me donar el meu lloc, però no va poder ser. Llavors, al final, doncs, mira, jo agraït a l'Andorra d'haver-me donat l'oportunitat, d'haver-me ajudat també en la pretemporada, que al final, doncs, quan estàs sense equip, doncs s'agraeix que un equip, no, com en aquest cas l'Andorra, et doni l'oportunitat de poder formar part de l'equip i de poder entrenar, però no va poder ser, doncs, per diferents motius, i ja està. Però, bueno, et dic agraït i molt content a l'oportunitat que em van donar. Les 3 setmanes al mes que vaig estar, doncs vaig estar supercontent i feliç.
0: Veient les teves actuacions, com aquesta última temporada, potser tindries el teu encaix, Et trobaríem un lloc segur, aquí.
1: Bueno, al final, escolta'm, cada temporada és diferent, i poder en aquell moment jo venia de també de temporades complicades, i també entenc que era difícil pensar que poder tornaria a rendir, i llavors, doncs, també és veritat, com t'he dit abans, que la situació del Morabanc no donava peu a poder fer aquesta incorporació, perquè al final la plantilla estava completa, perquè els espais estaven complets, i era molt difícil, però bueno. Ja està, jo al final he seguit el meu camí, o el Morabanc, i jo sempre li desitjo el millor, sempre i quan no jugui contra mi, però li desitjo que, escolta'm, que segueixin a la CB. És un club que jo crec que durant molts anys ha fet les coses molt bé, que evidentment, doncs, aquest any està patint més, però que bueno, que estic segur que, escolta'm, que s'acabaran salvant, i que la temporada que ve, doncs, ho faran segurament millor que aquesta.
0: Tant de bo. Tinc entès que ben sovint també aquí a Andorra t'escapes alguna que altra vegada.
1: Sí, perquè la meva dona té família aquí a Andorra, llavors aprofitem per venir a veure la família. Amb la meva sogra viu a Andorra, la meva cunyada, les meves dues cunyades viuen a Andorra, llavors aprofitem per venir a veure-les, bueno, estar amb elles, i a part de que jo, pues, m'agrada molt també Andorra, és un paraís espectacular, és un país brutal, que et permet fer moltes activitats, i sobretot desconnectar una mica de baix, de casa, i estar tranquil.
0: Doncs mira, aquest cap de setmana tornaràs a venir a veure tota la família, i ens alegrem molt que també t'hi passis estades aquí al Principat. I també estic encantat d'haver compartit uns minuts amb tu, Pierre, aquí a l'antena de la cadena SER. Molta sort pel que queda de temporada, i ens veiem diumenge.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Últims 5 minuts de programa. Arribarem fins a les 2:10 del migdia. I ara és moment d'escoltar Zan Tabac, qui ha comparegut en roda de premsa en la prèvia d'aquest Baxi Manresa. Per cert, gràcies al Pierre Oliola, el jugador de Tàrrega, per estar uns minuts amb nosaltres. Escoltem a Tabac, perquè són molts partits perduts a casa i necessiten fer una fortalesa de la Bombonera.
2: Estamos jugando en casa. Debía ser nuestra fortaleza, pero no es nuestra fortaleza. Nosotros estadísticamente no hacíamos durante toda la temporada de esta cancha nuestra fortaleza. Es una cosa pendiente y con nuestra ayuda, con nuestro público, porque ellos sí que ayudan, nosotros necesitamos ponerse más fuerte en casa. Yo creo que es un reto importante para este partido.
0: És una de les assignatures pendents del Morabanc. L'altra, millorar en defensa, perquè els últims partits ha encaixat vora els 90 punts, o fins i tot s'ha superat aquesta xifra, i Tabac ho té clar, que des de la seva arribada ha estat una de les seves fixacions i encara l'equip no ha aconseguit ser fort al darrere.
2: Y para ganar partido, cuando estás mal en ataque, necesitas estar sólido atrás. Yo puedo tener muchos méritos, es decir, ha hecho esto, pero una cosa que no ha hecho. Y esto es que nosotros seguimos siendo, yo creo, más ordenados en defensa, pero no cambiamos cuanto yo quería que cambiamos. Yo, la verdad, cuando he llegado aquí, pensaba que podemos defender mejor. No conseguimos.
0: Tabac espera un Manresa molt físic i agressiu defensivament, i això que ja estigui salvat i que no tingui uns objectius prou importants, això no li val a l'entrenador croat.
2: Nosotros, si nos relajamos, somos tontos. Esto está claro. Ahora, ellos, no lo sé. Tenemos suficiente problema nuestros para preocuparme que ellos podían sentirse, okay. Y no, yo sé que hay entrenadores que juegan con carta. Bueno, ha ganado 4 o 5 seguidos, se van a relajar. Están un partido antes de Final Four, se van a relajar. Están un partido después de ganar un título, se van a relajar. Yo no controlo eso.
0: No controla, Sant Tabac, res d'aquests comportaments, així que res de relaxar-se. 2:15, Morabanc Andorra, Baxi Manresa, una nova final per intentar aconseguir la salvació a la Lliga Endesa.
3: Se'n diu petita i mitjana empresa, però per tu sabem que és la teva gran empresa, la millor, i la vols protegir sigui com sigui. Les coses no passen, fins que passen. Robatoris, incendis, danys elèctrics, avaries en maquinària, ordinadors i equips electrònics, fins i tot accidents de clients dins de les instal·lacions i cobertura de la pèrdua de beneficis. Si tens una pime, tens una pòlissa a la teva mida. Financera d'assegurances, al carrer Babot, camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300, e-financera.com. Financera d'assegurances. Prevenir és assegurar-te.
4: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges prèmium per Europa. PAC Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
0: Tanquem ràpidament programa amb esquí. Dos apunts molt ràpids perquè no tenim més temps. Joan Verdú té nou entrenador, és croat, com Zan Tabak, precisament. És un ex-esquiador que es diu Natko Zrncic-Dim. Natko Zrncic-Dim, que ho digui bé, serà el nou entrenador que liderarà el projecte de Joan Verdú la pròxima temporada a la Copa del Món. La setmana vinent donarem més detalls, a més d'aquesta Copa del Món femenina que tornarà a acollir Andorra per segon any consecutiu d'esquí alpí. Les 2:10, ho deixem aquí. A més, estem seguint també en roda de premsa estem seguint en roda de premsa la roda de premsa de sanitat del govern espanyol per informar de la crisi de l'antivirus. Tota la informació també a partir d'ara d'hora 14, però us deixem amb l'hora 14 Catalunya sobre aquesta informació i moltes més. Gràcies per la vostra paciència. L'Aquí Esports tornarà dilluns amb tota la ressaca del cap de setmana. Morabanc Andorra, Futbol Club Andorra, diumenge, i moltes coses més, com per exemple aquests temes d'esquí. Cuideu-vos molt.
5: com la Intersindical o la CGT, estaven debatint i organitzant accions de cara a les vagues que s'han convocat. La primera vaga total ja el pròxim dimarts, 12 de maig. Andrea Villòria, què tal? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda, Joan.
5: Els Mossos no desmenteixen aquest fet, aquesta infiltració. Asseguren que tot el que fan és legal, que sempre treballen per garantir el dret a la manifestació.
6: Sí, en un comunicat una mica críptic, la direcció dels Mossos respon a la polèmica dient, literalment, que treballa i treballarà per garantir el lliure dret de reunió i manifestació, també que actuen atenent la legislació vigent i en el marc de les seves competències. En privat, fonts del cos admeten que les infiltrades eren efectivament agents d'informació, tot i que ningú en dona detalls perquè és una àrea molt hermètica. Sí que coincideixen diversos comandaments que aquesta polèmica era l'últim que necessitaven en aquest moment, després de setmanes amb els Mossos al centre del debat. Primer pels agents de paisà a les escoles, després pels crims del cap de setmana i la inseguretat, i ara això. La resposta a aquesta nova crisi s'ha derivat ja al Parlament, on serà la consellera d'Interior la que donarà explicacions, explicant fonts del departament.
5: De fet, el president Salvador Illa assegura que ho desconeixia, però que té plena confiança en la policia catalana.
7: No tenía conocimiento de esto, pero tengo confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra. La consellera dará las explicaciones oportunas y ayer ya se hizo un primer comunicado al respecto, ¿no? Mi respeto, mi confianza completa.
5: Això ho deia aquest matí a l'Oi por Oi tota l'oposició ha carregat contra aquesta acció dels Mossos, des de Junts fins a la CUP. Fins i tot els socis de govern, Laura Pons, exigeixen la dimissió del major Trapero.
8: Sí, els socis republicans i comuns demanen el cap de Trapero i també la CUP, són paraules dels diputats Jordi Albert, Andrés García Berrio i Xavier Pellicer.
9: Inadmissible i intolerable. Per aquest motiu demanem el cessament del director de la policia.
10: Que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
11: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions.
8: I també Junts demana explicacions i compareixences de les conselleres Núria Parlon i Esther Niubó.
12: Les compareixences de la Conselleria d'Educació d'Interior perquè ens expliquin aquesta acció que s'ha produït i perquè, si així no es soluciona, es puguin també depurar les responsabilitats polítiques que pertoquin.
8: El que demanen els partits és bàsicament tres coses. Primer, que s'aclareixi si els agents formen o no part del cos dels Mossos. Dos, si parlem d'una infiltració puntual o si fa temps que estan fent aquesta acció en reunions d'USTEC, i òbviament també demanen una rectificació. Diuen que no n'hi ha prou ni amb el comunicat dels Mossos ni d'Interior, ni tampoc amb les paraules del president de la Generalitat. Parlen de que s'han traspassat totes les línies vermelles i que cal una rectificació. En funció d'aquesta reacció, d'aquesta rectificació, asseguren els partits que avaluaran més responsabilitats.
5: Doncs veurem. Gràcies, Laura.
8: A vosaltres.
5: Andrea, tornem amb tu, Andrea Villòria, perquè ens expliquis a on s'infiltra la policia i per què. Com d'habitual és que els agents intentin diluir-se en moviments socials?
6: Doncs no és excepcional, ho fan agents de la Comissaria d'Informació que monitoritzen moviments i grups que puguin suposar un risc per la seguretat. Això pot voler dir grups que preparin protestes massives, però també, per exemple, entorns hooligans d'ultradreta o de signe contrari, entorns anarquistes, així com, per exemple, cercles islàmics. Val a dir que les infiltracions poden ser de molt tipus. Hi ha agents encoberts, infiltrats en el marc d'investigacions judicialitzades, però també agents que senzillament tenen contactes amb fonts o confidents i d'altres que poden fer accions puntuals per monitoritzar un esdeveniment concret. La qüestió, en tot cas, és espinosa, ho ha estat sempre, perquè aquestes infiltracions, la majoria, no compten amb una autorització i seguiment judicial. Ara bé, fins ara Mossos no consten casos com els que va destapar la directa fa uns anys d'agents de la Policia Nacional que s'havien infiltrat a moviments socials durant mesos o anys, mantenint fins i tot relacions amoroses amb persones d'aquest cercle.
5: Recordeu que dimarts que ve, 12 de maig, hi haurà la primera vaga total a l'educació a Catalunya, però també n'hi haurà el 27 de maig i el 5 de juny. A més, a cada territori es faran un parell de dies més d'aturada, de tal manera que dels 23 dies lectius que hi ha des d'ara fins a acabar el curs, només en 5 no hi haurà cap afectació a les aules. I avui també han anunciat vagues els metges. El Sindicat Metges de Catalunya convoca el dia 20 de maig una nova aturada a tot el sistema públic i concertat de salut. Asseguren que continuaran fent-ne fins que el departament s'assegui a negociar amb ells, perquè tot i portar desenes de jornades de vaga des de l'octubre, de moment no hi ha hagut negociació. Xavier Lleonart és secretari general.
13: Quan diem ni un minut més, no estem dient que no vulguem atendre pacients. Estem dient que la sanitat pública no pot continuar funcionant a base del nostre esgotament. Hem normalitzat un sistema que planifica la sobrecàrrega com un paràmetre raonable i acceptable.
5: Sobre aquests conflictes laborals, el president Salvador Illa ha insistit que, en el cas dels professors, sobretot, l'acord amb Comissions Obreres i UGT és vàlid, així ho ha dit en aquesta entrevista aquest matí a la SER en el programa especial que l'Oi Boroi ha fet des de la Pedrera. Xavier Balló.
14: Illa ha tornat a reiterar que l'acord en educació és el millor que s'ha fet mai, però també ha dit que si poden millorar-lo, ho faran. Una mà estesa que fins ara el govern ha limitat només al desplegament de l'acord pactat únicament amb Comissions Obreres i UGT.
7: Que després de muchos años de parálisis, de falta de inversión en muchos ámbitos, pues estamos llegando a acuerdos importantes en muchos ámbitos, bueno, y es normal, la ciudadanía quiere más y más y más y más rápido, ¿no? Hay que hacerlo por sus pasos y por sus tiempos. Hemos alcanzado un acuerdo cuya implementación estamos acelerando, que pueden hacerse más cosas así, y mano tendida, nuestra voluntad es de seguir hablando con ellos y en lo que podamos mejorar seguiremos mejorando, ¿no?
14: El president, per cert, també s'ha mostrat confiat en arribar a un acord de pressupostos amb Esquerra i els Comuns abans del juliol i diu que les forces progressistes han d'enviar així, i en aquest context un missatge de que són capaços d'entendre's.
5: Atenció, perquè ara mateix està tallada la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Rubí i la Universitat Autònoma pel descarrilament d'un tren de mercaderies. Segons ha informat Adif, la locomotora i el primer vagó han sortit de la via. Segons Protecció Civil, l'accident no ha provocat ferits. Òscar Playés, director del servei.
15: Hi ha hagut un descarrilament d'una locomotora de mercancies a l'estació de Rubí. I per tant ara mateix el tràfic que hi ha des de mercancies pues està, ara mateix està interromput.
5: El tren viatjava en direcció a França, no transportava mercaderies perilloses. Renfe ha allargat fins a Cerdanyola el servei alternatiu que ja tenia entre Martorell i Rubí, perquè en el túnel de Rubí encara, recordem, no hi passen trens de passatgers. Segons Adif, no se sap encara quan es podrà reprendre la circulació. Un descarrilament que coincideix amb l'últim dia en què és gratis viatjar amb el servei de Rodalies. Els abonaments sense cost que la Generalitat va crear per compensar el caos i els talls per aquestes obres d'emergència, a partir de demà es desactiven i demà ja s'haurà de tornar a pagar per utilitzar els trens. Pol Valero.
16: Les plataformes d'usuaris critiquen que encara és massa aviat i que la mesura es va implementar per compensar les deficiències del servei i encara no s'han arreglat totes. Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies.
17: Aquesta gratuïtat es va aplicar perquè el servei no era digne. El servei segueix sense ser digne. Per tant, no sé si realment se'ns hauria de cobrar. Però si la Generalitat creu que s'ha de cobrar, perquè no en té una altra i necessita injecció dels diners, que no menteixin. L'usuari no és tonto.
16: Tres mesos i mig després, els usuaris hauran de tornar a pagar els bitllets. Això sí, si algú tenia un abonament en vigor quan va començar la gratuïtat i tenia dies pendents en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges.
5: L'augment de 25 minuts del temps de viatge d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'allargarà més del previst, segons ha pogut saber la SER. La durada extraordinària imposada per Adif s'havia planificat fins a finals d'aquest any i ara, doncs, es mantindrà en aquests 25 minuts extra fins que acabi aquest 2026, Pol.
16: El sector de les operadores ja assumeix que els augments continuaran vigents. De fet, algunes fonts asseguren que aquests, com a mínim 25 minuts extres, es mantindran sine die. Ara mateix, la línia Barcelona-Madrid té més de 30 limitacions de velocitat que afecten més de 200 quilòmetres del trajecte en cada sentit per culpa de l'estat de les vies. Fonts de DIF reconeixen que la línia continuarà amb els horaris afectats, però ho atribueixen al context d'obres perquè la millora de la línia per augmentar la velocitat a 350 km per hora s'ha avançat al 2027. Aquestes actuacions es faran mentre es manté el servei i això voldrà dir que hi haurà més limitacions de velocitat.
5: I per cert, acabem de rebre un comunicat dels Mossos respecte a aquesta notícia amb la que començàvem aquest informatiu. Aquest comunicat sobre les infiltracions en una assemblea sindical de professors. Recorden que la Comissaria General d'Informació té entre les seves funcions recollir informació sobre, és literal, conflictivitat laboral i social, i valorar així amenaces i riscos. Volen aclarir en aquest comunicat que aquest tipus de tasques no són decisions discrecionals del cos, sinó compliment d'una obligació normativa. Per tant, com dèiem, els Mossos no desmenteixen aquestes informacions d'aquests dos agents infiltrats en una assemblea de professors, sinó que expliquen quines són les funcions del cos en aquests casos de recollir informació sobre conflictivitat laboral i social. Dos minuts i més notícies.
18: Ràdio SER, Principat d'Andorra. El món s'està redefinint. Quin paper jugarà el món empresarial? Creant Crèdit Andorrà t'apropa la 37a trobada empresarial al Pirineu. El nou mapa econòmic mundial. Quin camí prenem? L'11 i 12 de juny, a la Seu d'Urgell, parlem de canvis geopolítics, transformacions tecnològiques i casos d'èxit empresarial. Inscriu-t'hi abans del 29 de maig a trobadaalpirineu.com amb el patrocini de Creant Crèdit Andorrà.
19: Si ets d'aquí, fas vida aquí, no cal que t'informis allà. Aquí a Andorra, el programa d'actualitat amb entrevistes, personalitats i experts del país. De dilluns a divendres a partir de la 1 del migdia, tota la informació sobre el dia a dia al Principat. Aquí a Andorra, amb Bernal Sanllehí, a Ràdio Ser Principat d'Andorra.
20: El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria, acumulat a la teva targeta Club Capravo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
21: El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut, amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a Liceu. Liceu.cat.
22: Hora 14, amb Joan Bofill.
5: Són les 2:21. Anem fins a Esplugues. Avui tota la comunitat xinesa s'ha concentrat al lloc del crim 6 dies després per recordar a la víctima assassinada. En l'acte també hi era el seu pare, que ha pogut arribar des d'allà, des de la Xina, en aquest acte que hi ha anat en Martí Oliver.
23: A la tradició funerària xinesa, el setè dia després de la mort es fa un homenatge al Touqi perquè es creu que és quan l'esperit torna a casa. Per això, al barri de Finestrelles, al lloc del crim, aquest matí s'han fet 3 minuts de silenci. El pare també ha fet un discurs i la 60ena de persones que s'hi han aplegat, la majoria de la comunitat xinesa, però també alguns veïns del barri, han deixat flors a la vorera on van passar els fets. El pare té 72 anys, ve d'un petit poble de la Xina, va arribar ahir al vespre en avió sol. La seva dona no ha pogut venir per motius de salut i avui al matí s'ha reunit amb l'alcalde, ja ho va fer ahir, amb Mossos i jutjat. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'allotjament i els àpats, com és habitual, i estan converses amb el govern espanyol per saber qui ha d'assumir el cost del bitllet d'avió. La víctima feia un any que era a Catalunya i acabava d'obrir un restaurant amb dues altres sòcies.
5: I l'Audiència de Barcelona absol un home acusat de matar ganivetades al seu veí a Barcelona fa 5 anys, Martí Ramírez.
24: Sí, després de celebrar fa uns dies el judici, el jurat popular ha conclòs per unanimitat que l'acusat no és culpable. Els fets es remunten al novembre del 2019, quan la víctima va aparèixer morta al seu domicili amb dues ganivetades. La fiscalia demanava 17 anys de presó pel seu veí, però el jurat creu que no hi ha proves suficients que el vinculin amb el crim. L'home va demostrar tenir coartada i no hi ha ADN a l'escena del crim.
5: I ara anem a Barcelona perquè aquesta ciutat encarregarà una gran estàtua d'homenatge a Montserrat Caballé i a Freddie Mercury. És un dels 3 nous monuments que hi haurà a la ciutat, Ferran Dalmau.
25: Els dos artistes que van col·laborar en aquesta cançó presidiran el túnel de les Glòries. A banda, també es col·locarà una altra estàtua a l'ideòleg de l'Eixample i la Font Cerdà, en aquest cas al vell mig del districte, a la plaça Universitat. I finalment hi haurà una tercera escultura dedicada a l'emprenedoria. L'alcalde és Jaume Collboni.
26: Posem en marxa aquest pla d'art públic amb la voluntat de convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais i que, sobretot, siguin accessibles per garantir allò que a mi m'agrada reivindicar, que és també el dret a la bellesa.
25: Un consell d'experts les encarregarà a 3 artistes consolidats i també s'obrirà una categoria de nous monuments d'artistes emergents que faran 3 escultures més.
5: I encara a Barcelona alguns partits de l'oposició li estan retraient a l'alcalde Jaume Collboni que hagi cedit l'estadi olímpic per la visita del papa de manera gratuïta. Tant Esquerra com els comuns, fins i tot la CUP s'han queixat. Escoltem Elisenda Alemany, que és portaveu dels Republicans.
27: Ara mateix encara no sabem quant costarà als barcelonins i barcelonines la visita del papa. Calculem que com a mínim poden ser 300.000 euros, que és el que va costar el partit de Palestina, però podria ascendir molt més. De fet, el Barça va arribar a pagar 900.000 euros per alguns partits de l'estadi, pel lloguer, la seguretat, la neteja...
5: Fons de l'Ajuntament diuen a la cerca que la cessió de l'estadi costa 78.000 euros, que al ser un acte d'estat, sense ànim de lucre, està plenament justificada la cessió d'aquest espai i ho equiparen amb altres casos com el partit Catalunya-Palestina o el concert Barcelona

0: Amb l'última hora, Can Barça, dos dies que el primer equip pugui guanyar la Lliga al Camp Nou. Nil Solà, bona tarda.
1: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Doncs el Barça, que s'enfrontarà al Real Madrid aquest diumenge a partir de les 9 del vespre al Camp Nou, en un partit que pot decidir la Lliga. Si els de Hansi Flick són capaços de guanyar o com a mínim empatar, seran campions per 29a vegada d'aquesta competició. Mai a la història ha passat que el Barça li guanyi la Lliga a la cara del Real Madrid, com tampoc ha passat mai que el Madrid li guanyi la cara del Barça. Un partit, evidentment, sense Lamine Yamal i amb la incertesa de quants minuts podrà jugar ja Rafinha. Des del vestidor ho tenen clar. Es vol solventar la Lliga el més aviat possible i l'oportunitat històrica que ha veritat del calendari la volen aprofitar.
0: Estem escoltant la Plazuela, la banda granadina que actua aquest vespre al Sant Jordi Club a les 9. És un dels concerts d'una agenda farcida aquest cap de setmana arreu de Catalunya, que sobretot té un punt, que és a Girona. Comença el Temps de Flors demà. Anem fins allà. Carles Couso.
2: La ciutat es prepara per rebre gairebé 500.000 de persones que visitaran Temps de Flors en una edició dedicada sobretot a Antoni Gaudí i Pau Casals. Durant 10 dies els carrers de Girona s'omplen de gent, els patis privats es tornen exposicions i cada racó de la ciutat es decora amb tot tipus de flors. La novetat d'aquest any, entre d'altres, és un llangardaix gegant ideat per l'arquitecta Teresa Vidal i en homenatge a Gaudí, situat a les escales de la Catedral de Girona. En uns dies on passejar pel barri vell és tot un repte, els Mossos han explicat a l'equip Girona de Ser Catalunya que augmentaran la presència policial un 25%.
0: I també avui, però, a Lleida hi comença la Festa Major. Quatre dies de concerts, per exemple, els de la banda del Masnou, l'Abuela Fuma, també teatre folklore, un espectacle inèdit aquesta nit a la Seu Vella amb 300 drons. Una Festa Major, però, que comença amb el boicot de Junts i Esquerra al pregoner escollit, el piragüista Saúl Cravioto. Maricel Benavarre.
3: El rebuig d'algunes entitats de l'esquerra independentista s'hi han sumat els dels regidors de Junts i Esquerra a la Paeria a aquest boicot perquè Cravioto va donar suport a l'acció policial l'1 d'octubre. Més enllà de la polèmica, la festa compta amb més de 200 activitats des d'avui i fins dilluns amb molta revetlla als Camps Elisis, que ha reforçat la seguretat amb 170 agents. A més, s'estrena un nou sistema d'alerta, el Lligacues, una goma pels cabells, que també es pot portar com a pulsera i que du a l'interior un xip que alerta els agents en cas d'agressió. Xavier Blanco és el regidor de festes.
4: Tu atances el teu mòbil al Lligacues i s'obre un procediment que permet avisar a la persona que tu tinguis de contacte en cas de que tinguis la detecció d'alguna situació que pugui generar, doncs, una sensació d'inseguretat.
3: Una altra de les novetats de la Festa Major de Lleida enguany és que la Batalla de Flors, que es farà dilluns, dia de Sant Anastasi, recupera la Rambla Ferran com a escenari, que els darrers anys ha estat a nous.
0: I amb Renaldo i Clara, que actuen demà als Camps Elisis, parlem ara de podcast, en concret d'aquest podcast, No pengis.
5: Emergències, digui.
6: Hola, bona nit. Truco perquè la meva dona ha desaparegut i temo que li ha passat alguna cosa. Ha sortit a comprar...
0: No pengis, una successió de trucades de telèfons d'emergències a temps real. Doncs aquest podcast ha guanyat el Premi Sonor al millor podcast de ficció.
7: El podcast guanyador del Sonor de ficció sona així.
8: Què passa?
5: Emergències, digui.
0: És obra...
9: Poden pujar a refugir.
0: És obra de la periodista d'aquesta casa, Laura Estrada, també de Pablo Sánchez, que durant molts anys també va ser realitzador sonor de l'Aquí Catalunya. Tots dos van ser, en el seu moment, a més, guanyadors del Premi Idea Ràdio. Així agraïa a Pablo Sánchez el premi.
10: És meravellós poder compartir aquesta experiència amb tantíssima gent, veure com tantíssima gent s'involucra, i la ràdio és màgica perquè es pot fer fàcil. La ràdio és màgica perquè es pot fer amb pocs recursos i es pot fer a qualsevol lloc. Però que bonic és poder fer la ràdio amb gent, poder-la compartir...
0: Doncs això deia Pablo Sánchez. I no marxarem de cap de setmana sense donar les gràcies al nostre tècnic, el tècnic d'aquest informatiu, en Roger Cuixart, que marxa d'aquesta ràdio després de 8 anys.
11: Moltes gràcies, Roger, per tots aquests anys compartits aquí a Ser Catalunya, per la teva feina, per la teva professionalitat i també per la teva manera de ser i d'estar sempre disposat a ajudar.
12: Què passa, Roger? S'ha arribat el dia, eh? Com et trobaré a faltar? Sobretot les estones de Ser Mas. Una forta abraçada, tio. Mec, mec!
13: Ei, Roger, he estat molt content aquests anys d'estar al teu cantó i t'estimem molt aquí a la ràdio. Ja saps que això és casa teva, un petó molt gran.
14: Roger, ha sigut un gran plaer treballar amb tu tots aquests anys i espero que en la propera
0: Jordi Pou,
14: feina...
0: En Pere Bernal, tot l'equip tècnic, agraint en Roger a tota la feina que has fet aquests anys. Gràcies, Roger, i bon cap de setmana. Que vagi bé.

0: Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
1: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
2: Sents la cultura?
3: Com ha estat reconnectar amb els fans?
4: Impressionat.
5: Ve de moltes noies que venien a aquella època, pell, per exemple, que venien a l'època, eren fans i així, i ara venen doncs, amb 50 anys i així, amb les nenes grans, i venen allà i, hòstia, és que m'han recordat totes les lletres i tal, i venen emocionat, plorant allò.
6: L'hereu els seus Justin Bieber.
5: Sí, sí, ja plorant. I les filles, recordo que allò, les filles al darrere espiral i la jaqueta a la mare.
3: No facis, no facis el pena, no?
2: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
7: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
3: Ja no hi havia Martín Pérez encara, no?
8: No, per sort. No, bon, teníem a Ruiz Mateos, eh?
9: Sí, sí, sí.
3: Tu el contracte te'l va fer Ruiz Mateos?
8: Sí.
3: Que vaig aparèixer després amb Doña Teresa.
10: Però com era, Teresa Rivero?
3: Ja t'has casado, me deies. Ja t'has casado. Si no, si fos el mínim, entraràs en casa.
10: Te deia això, sí, Teresa Rivero, perquè no l'havies casat.
3: Perquè tenia una filla i no estava casat. Sí, sí.
10: Sí, i però això no li entrava el cap.
3: Era meravellosa, de veritat. Eh? Jo me recordo un dia a l'estació d'Ave de Còrdoba, que em sembla que vam... Jo diria que vam guanyar, però no recordo exactament. Nos no anàvem massa bé. I entré a la contestació i diu, a partir d'ara ja vamos para arriba en picao.
2: Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 del migdia amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai.
11: Gràcies per tant.
12: Restaura tu hogar. Restauramos nuestros ríos. Restauramos ecosistemas urbanos. Restauramos mares y océanos. Restauramos humedales y bosques. Restauramos nuestro hogar.
13: Restaurar la naturaleza es fundamental para mejorar la calidad del agua y el aire, prevenir la desertificación y recuperar la biodiversidad. Por eso es una prioridad para nuestro país. Restaurar la naturaleza es bienestar ambiental, humano y económico. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
14: Un futuro mejor no se construye solo desde grandes despachos. Miles de profesionales lo hacen cada día con cada reforma eficiente cuando instalan soluciones de aerotermia, fotovoltaica, aislamiento o ventanas de PVC que hacen más confortables nuestras viviendas. En Obramat te acompañamos con soluciones profesionales al mejor precio. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
15: ¿Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho? Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
16: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
17: ¡Valorado!
16: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
17: ¡En España!
16: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
18: Sube la emoción, baja la temperatura. Equípate en el Corte Inglés con el 20% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas.
19: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daihatsu.
18: Con financiación hasta en 12 meses.
19: Solo hasta el 24 de mayo en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
20: Què tal? Bona tarda divendres a tothom. Sigueu molt benvinguts al rebobinent dels millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana que... Us he de confessar que encarem amb un regust una mica agredolç, però bé, mira, farem una cosa, deixarem les penes pel final i comencem per les alegries, perquè aquesta setmana hem connectat les cançons de l'arquitecte urbanista Maria Boigas, també de l'exjugador de bàsquet Carlos Ruf, de l'advocat Joaquim Bec de Careda i del periodista i escriptor Vicenç Lozano, amb qui, sense més preàmbuls, comencem aquest resum. Vinga, fot-li, Lluís!
0: A SER Catalunya i la cadena SER.
21: Jo vull que et puc fer una cançó. Recordo quan vas arribar.
0: Rebobinem el llapis de memòria.
21: Amb el misteri dels senzills, els ulls inquiets, el cos altiu.
0: Amb Jordi Manau.

0: mà.
1: Després de més de 30 anys com a corresponsal de TV3 al Vaticà, podem afirmar que el Vicenç Lozano s'ha convertit en un vaticanista, és a dir, en un expert en el Vaticà, com la copa d'un pi. I mostra d'això és que des que es va jubilar l'any 2019, el Vicenç ja ha escrit 3 llibres sobre aquest tema. El primer va ser Intrigues i poder al Vaticà, més tard va arribar Vatican Gate i recentment ha publicat Lleó 14, Ombres sota la cúpula, un llibre on relata l'entramat secret que va portar el nord-americà Francis Robert Prevost a ser proclamat com a papa Lleó 14. I és clar, com no sempre tenim l'oportunitat de xerrar sobre la figura del papa amb un expert en la matèria, de seguida abordarem el tema, però abans el Vicenç no va poder estar-s'hi de reaccionar a la cançó que està sonant, és a dir, Laura, de Lluís Llach.

0: Que bonic.
1: T'ha agradat?
0: M'encanta. Cada vegada que la sento, sembla que és la primera vegada que la sento, però em porta molts records. Records d'experiències també personals, d'amors que he tingut a la meva vida, de gent que he deixat enrere, que m'han deixat enrere, però amb els quals, doncs, sense els quals la meva vida no seria la que és ara. De l'experiència, dels errors, dels moments crítics, se n'aprèn.
1: Bons records, en definitiva. Que, Vicenç, quan tu comences a fer informació del Vaticà, allà qui tallava el bacallà era Joan Pau II, no? El polonès Karol Wojtyla, que m'he mirat la llista sencera de papes de tota la història i el Joan Pau II pot ser que estigui el més a dalt de papes que més han durat.
0: Sí.
1: Perquè
0: sí,
1: el teu està del 78 al 2005, que són 27 anys, que això és molt
0: gairebé 28
1: anys. És una barbaritat.
0: Gairebé 28 anys, un dels pontificats, vull dir, més llargs de la història, un pontificat molt mediàtic, va ser el primer pontificat, de fet, mediàtic, degut a l'eclosió dels mitjans de comunicació, un papa més viatger de la història, però també un dels papes més conservadors, més ultraconservadors que hem tingut. Ultraconservadors que hem tingut, sí.
1: Era extrema dreta.
0: Bé, ell estava alineat, doncs, amb les polítiques de Ronald Reagan, fonamentalment. Vull dir, va ser el papa, com provinent de Polònia i fervent anticomunista, va ser el papa, doncs, que va acabar d'ensorrar, diguéssim, el comunisme. Ell va fer un pacte secret que hi va haver entre Ronald Reagan, el papa Joan Pau II, òbviament, i Lech Wałęsa, el líder de Sindicat Solidaritat a Polònia. Això m'ho va ratificar el mateix Lech Wałęsa, quan era encara líder de Solidaritat a Polònia i opositor, doncs, al règim del general Jaruzelski. Com diuen, caure una pluja de milions provinents dels Estats Units i del Vaticà per intentar reforçar aquesta línia, doncs, de poder derrocar el règim del general Jaruzelski, com va acabar passant, i va acabar destruint, diguéssim, com un joc de cartes, tots els països de l'est, fins a la caiguda del mur de Berlín i finalment l'autodestrucció de la Unió Soviètica, no?
1: Clar, és un càrrec religiós i també polític, ser papa.
0: Sempre ho ha sigut. Recordem Pius XI, recordem Pius XII, recordem el paper que va tenir l'Ospolitik, doncs, Pau VI, recordem el gran papa i reformista Joan XXIII, que va organitzar el concili, que va Vaticà II, del qual, doncs, va generar grans esperances de canvis i de reformes al món, que després es van veure truncades, doncs, amb els pontificats conservadors, doncs, de Joan Pau II i de Benet XVI.
1: I el papa Lleó XIV... políticament on el situes?
0: El pavelló 14 és... bé, jo ho explico al llibre explico amb clau d'intriga, amb clau de misteri, amb clau de thriller, pràcticament. Perquè és així, sense que hi hagi ni una coma de ficció, això també us ho puc revelar, està explicat amb tot el rigor del món, però el ritme és de thriller, i a la gent li agrada molt, perquè precisament van descobrint amb mi, a mesura que jo vaig descobrint, doncs, com s'organitza un operació secreta, per portar el pontificat, doncs, el Robert Francis Prevost, el cardenal nord-americà i alhora peruà, un home del nord però també del sud, com a continuista del llegat del papa argentí, del papa Francesc. Això, vull dir, es fa amb moltes dificultats, convencent, doncs, el sector moderat dels tradicionalistes i conservadors de l'Església, que no havien insultat el papa Francesc, que no l'havien titllat de ser un heretge, de ser l'anticrist, de ser comunista...
1: Sí, va pillar, aquest senyor. Sí. Bergoglio va pillar.
0: Bergoglio va pillar durant 12 anys. Va pillar durant 12 anys, li van fer la vida impossible, li van avortar moltes reformes i el van intentar desprestigiar davant del món, doncs, amb fake news molt ben elaborats per aquest sector que continua tenint un poder, malgrat perdés el conclave, continua tenint un poder importantíssim en el gran holding dels mitjans de comunicació internacionals, té la propietat de totes les xarxes socials, totes, absolutament, és el poder tecnològic, i té la propietat en aquests moments també de la intel·ligència artificial. Per tant, vull dir, veurem batalles molt cruentes, com ja es comencen a produir, doncs, en aquest pontificat de Lleó XIV, que és un papa amb una imatge potser tradicionalista, però en un fons absolutament progressista i reformista. I això ho puc garantir. Jo, en la meva tesi del llibre, va en aquest sentit, a la segona part del llibre, un cop explicat el conclave.
1: O sigui, tu no el veus 27 anys de papa, eh? Com el...
0: Bé, és un papa jove, de relativament jove, té 70 anys. 70 anys em dieu, mare de Déu, vaya bé, vaya viejo.
1: Amb 97, no, per ser papa està bé.
0: Per ser papa, no, està molt bé, perquè realment és un papa jove, tenint en compte la gerontocràcia que hi ha hagut tradicionalment, doncs, al Vaticà. Per tant, té un llarg recorregut que n'hi ha paulatinament recorrent, és un home superdiscret, però és un mestre d'escacs. És absolutament, doncs, una estratega, vull dir que sap el que fa, on vol arribar i com arribar-hi.
1: I a més, el papa no se'l pot destituir, no? O ell renuncia, o es mor, o...
0: Sí, no, el papa no té...
1: O Vicenç, o el moren.
0: O el moren, sí, també. Tot és possible, tot està obert. Sempre ho ha estat, hem viscut, jo vaig investigar molt la mort sobtada d'aquell papa que va durar 33 dies al pontificat, Joan Pau I, ho explico en els llibres anteriors, doncs, que no va morir precisament de mort natural, no?
1: Vaja, enverinat. Que ara ho deia, no, el Vicenç, que ha escrit un llibre amb ritme de thriller i també amb títol de thriller, perquè és Lleó 14, Ombres sota la cúpula, i espereu-vos perquè el subtítol és L'operació secreta del cònclave i els paranys del pontificat. Això ja és Dan Brown, eh?
0: Bé, no és Dan Brown, no és ficció, eh? En absolut no és ficció.
1: És Dan Brown real.
0: És un Dan Brown real, jo sempre ho dic, que el Vaticà, la realitat supera infinitament la ficció, eh? Infinitament. Hi ha moltes llegendes, hi ha molta literatura, com la de Dan Brown, hi ha moltes pel·lícules sobre el Vaticà, sobre llegendes, etcètera, però la realitat supera molt a la ficció. I aquest llibre és, en definitiva, un relat inèdit, que no s'ha publicat, és una exclusiva mundial, dels intríngulis que van portar aquest home a poder ser papa en una operació secreta de la qual ell no hi formava part. Ell es va assabentar d'això al cap d'unes setmanes que era papa, que un petit nucli de gent interessada el van portar al pontificat sent un papa una mica de consens entre les dues ànimes de l'Església.
1: I per aquí també apareixen Trump, Macron...
0: Evidentment. Per què? Perquè apareixen. Doncs apareixen Donald Trump, evidentment, doncs hi ha molta gent que diu no, és que aquest papa ho van triar per ser un contrapoder a Donald Trump. No. Aquest no era l'objectiu en absolut. Ara bé, s'ha convertit en un contrapoder a Donald Trump. I això ho estem veient, doncs, els enfrontaments dels últims dies. Fins i tot ahir hi va haver una nova crítica, de Donald Trump, dient que el papa era un mal líder polític, que era un mal líder catòlic, que era un mal líder catòlic, i que el que volia era que l'Iran tingués armes nuclears. Realment, vull dir, increïble. El papa ha criticat, evidentment, la guerra de l'Iran, com ha criticat d'una manera molt dura, també la sala de la sobirania de Venezuela, com ha criticat el genocidi contra el poble palestí a Gaza, com ha criticat l'actual conflicte que encara dura entre Ucraïna i Rússia. Però mai ell havia volgut parlar directament dels personatges que són els artífecs d'aquestes violacions brutals dels drets humans i d'aquests crims de guerra. No havia parlat mai de Netanyahu, ni ha parlat mai de Vladimir Putin. No havia parlat mai de Donald Trump fins a un punt. Fins al moment en què Donald Trump diu aquella barbaritat, que és una apologia dels crims de guerra, que diu que ell està disposat a aniquilar una civilització. Fins aquí hem arribat.
1: I aquí ja
0: Trump s'hi va de posar i va dir que ell no l'intimida en absolut el que pugui dir Donald Trump, que ell defensa els principis de la pau, que són els principis de l'Evangeli.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.
1: Seguim rebobinant els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana i ara passem d'un expert en el Vaticà, com el Vicenç Lozano, a un expert en dret penal com el Joaquim Bec de Careda. El Quim porta més de 20 anys exercint d'advocat penalista o, com diu ell, dedicant-se al rock and roll del dret. Ara bé, al seu llapis de memòria no hi vam trobar rock and roll, sinó aquest que està sonant, a Johann Sebastian Bach. I què hi fa Bach entre les cançons del Joaquim Bec de Careda? Doncs estigueu atents, que tot seguit ell mateix ens ho explica.
3: Aquest tema jo m'ha acompanyat al llarg de tota la vida i vam rodar un documental amb un prostíbul fa uns anys per explicar una mica quina era la vida de les dones que exerceixen la prostitució. Perquè ben sovint hi ha una imatge molt idealitzant de les dones que exerceixen la prostitució i de vegades ho escoltes, no? Que paradigmàticament és un discurs que ve d'aquesta ultradreta, no? És clar, que els drets de les dones, diuen, sí, és clar, però també s'ha d'explicar com moralment, com èticament, se'ls va menjant, no? És una feina que se't menja per dintre. Aleshores, la paradoxa d'enfrontar les imatges d'aquestes dones justament amb aquesta peça de Bach, que Bach era un home doncs, que vivia en el món protestant, ja tots sabem com es viu i com transpira la música, doncs em semblava una contradicció interminis, però també alhora, com els oposats s'integren, doncs que arribava una conjunció pràcticament màgica.
1: En aquest documental tu estaves en matèria d'advocat, dels teus coneixements que havies tingut com a advocat penalista, o estaves en una altra clau?
3: Quina pregunta. Sí, a veure, jo sóc l'advocat encara d'aquest prostíbul i aleshores li vaig dir al client, escolta'm, m'interessaria molt, clar, perquè si no, no pots entrar amb les càmeres, amb un equip de producció, a ficar-te dintre d'un prostíbul, a entrevistar les prostitutes, les mamis, les dones que netegen les habitacions, l'encarregat, el cambrer, és a dir, a tothom. I li vaig dir, m'agradaria molt fer un documental, però amb carta blanca, és a dir, que em deixessis moure per aquí dintre. I em va dir, sí, fes el que et doni la gana.
1: Això l'amo del prostíbul.
3: L'amo del prostíbul.
1: Que tu defenses. O que ets...
3: Bueno, defensava, ara ja no. Sí. Això ja va passar a millor vida. És a dir, ja no és el meu client, però no per res, senzillament, doncs, perquè és un client que ja ha desaparegut. Però li vaig dir, escolta, m'agradaria molt, i si em va donar carta blanca, un home molt encantador, em va dir, fes el que vulguis. I llavors vaig parlar amb les noies, n'hi va haver tres que em van dir, ens encantaria poder parlar. I jo, perfecte. Però, esclar, era una mica com aquest programa, no hi ha guió preestablert, vostè expliqui'm què és el que sent fent aquesta feina, que és el que exactament ja volia, no? És a dir, des de les 10 del matí, que és quan s'obre, fins a la 1 de la matinada, quin és el recorregut vital d'aquestes dones, de tres dones concretament, en aquest local. I esclar, més que el que diuen, és la sensació o l'emoció que se't queda tu dintre. Per això va.
1: Déu-n'hi-do, perquè té un punt contradictori també, no?, la teva postura aquí dins, perquè tu ets l'advocat d'aquest prostíbul i a la vegada saps que el que està passant allà dins... no sé si dir-li no és ètic o no t'agrada.
3: Sí, això està molt guai, aquesta pregunta. Per què? Perquè l'advocat, ètica o moralment, mai entra a analitzar la posició del client. Aquest és un error que a la gent li costa molt entendre.
1: Ara em volia... O sigui, tot seguit vull parlar del dret de defensa, que jo crec que falta pedagogia d'això, però acabem
3: no,
1: amb això.
3: No, això que deies tu és molt important, perquè mira, fixa-t'hi. Jo puc tenir la meva visió... la interna, Joaquim Bec de Carena, pot tenir la seva visió d'aquesta feina, o d'aquesta... Sí, d'aquesta feina, de la prostitució. Una altra qüestió és que, tècnicament, a mi m'encarreguin i em contractin per dur una feina professional, que és defensar aquest senyor davant dels tribunals. Són dues accions, o són dues posicions davant de la vida completament diferents. Si no, jo no podria defensar assassins. Tu em diràs, escolta'm, aquesta persona com és un assassinat? Sí. I tothom ho diu, sempre. És una pregunta que em feien els alumnes a la Facultat de Dret. Però com es pot fer això? Doncs escolti'm, és que no estem fent una decisió o una defensa moral o ètica o personal d'aquella persona, de l'acusat. No, estic fent una defensa tècnica. I on aquí m'he de separar molt, perquè si no em separo, malament. Aleshores, en aquest cas, la meva feina com a advocat s'acaba i començo jo, en aquest cas... com a persona interessada en veure quina és la realitat ètica i moral d'aquestes dones.
1: És un temasso,
3: Ah, sí?
1: És un temasso, a més és el
3: temasso
1: que...
3: és el de Bach.
1: No, també és un temasso. Mira, escoltem Bach i ara seguim parlant una mica del Johann Sebastian.

0: Ara tornarem en uns minuts al dret de defensa, però deixem respirar una mica els oients i parlem de la teva trajectòria, perquè tu tens el teu propi despatx d'advocats, que està ubicat a Figueres, amb un nom que no és tan original com el Clavesi ben temperat de Bach, perquè crec que us dieu Bec de Careda, advocats associats.
1: Sí, esteu a Barcelona i Figueres.
0: Esteu als dos llocs. Aquí només toqueu penal o toqueu una mica de tot?
1: No, només el rock and roll.
0: Només el rock and roll. Clar, sí. El penal seria el rock and roll dintre de... Si el dret fos la música, el gènere del penal és el rock and roll.
1: I dintre del penal, el penal bèstia, diguéssim, per dir-ho gràficament, no? Que seria el tràfic de drogues, els homicidis, els assassinats, els segrestos, és a dir, sí.
0: Va a la marxa.
1: Sí, okay. The Dark Side of the Moon.
0: Sí, no? Sí. Que tu sempre has sigut el teu propi cap o primer vas estar en altres despatxos i un dia vas dir, mira, muntaré el meu.
1: L'única experiència professional que vaig tenir va ser que vaig treballar en un despatx de Madrid, amb un nom així com molt tal, just acabada la carrera, i em van detenir amb una manifestació a Barcelona, no sé quin any era, però t'estic parlant dels 90 i picos, un 11 de setembre, per més dades, i els nacionals que em van detenir... Jo sortia del cine amb la que després seria la meva dona, no? Ex-dona, ara. I aleshores, en aquell moment sortíem de veure una pel·lícula sòrrida com Quatre bodes i un funeral.
0: Home, que gran.
1: Gran tema, tal, sí. No me'n recordo de res, perquè quan vaig sortir del cine em vaig trobar tota una gent que corria al portal de l'Àngel cap a baix, i en aquell moment va passar un d'aquells senyors grisos, que anaven de color gris, amb la porra, i vam xocar, i el poli va caure a terra. I aleshores se'n van tirar una xant de policia.
0: Si tu no havies fet res.
1: No, res.
0: Sí, vas estar en el lloc que no havies d'estar...
1: Amb la meva exdona, imagina't.
0: En el moment que no havies d'estar.
1: Exacte.
0: I a partir d'aquí, en el despatx et van dir...
1: No, a partir d'aquí va començar un deliri, vaig acabar detingut, em van portar a Via Laietana, als soterranis, sí. Via Laietana, que allò era una festa, era com el portaventura policial d'aquella època. Allà ens van ensenyar el que són les flexions, estirar el braç, una mica d'esport, no?, moviment.
0: Estàs fent eufemismes, ara?
1: Home, clar.
0: Però estem parlant del 90. Del
1: 90 i picos. Era... No, 90 i picos, sí. Sí, de fet, hi ha una fotografia del periòdic i una altra a l'ABC, on surto la portada amb un nacional amb una banda i amb una altra a l'altra. T'explico. Aleshores, com no vaig poder anar a treballar, al cap de dos dies no vaig poder anar a treballar perquè quan t'ensenyi la cara que faig és un portento. Però quan li vaig explicar al jutge d'instrucció, no miri el tiquet, no sé què, bla, bla, bla, bla, em va deixar en llibertat, sense càrrecs, fora. Però, esclar, quan em vaig presentar al despatx, li vaig dir al soci director, no, miri, escolti, és que he estat malalt. I em va contestar, sí, de les hòsties que t'han pegado. I em va ensenyar la portada de l'ABC i em va fotre el carrer. Clar. I aleshores vaig decidir que no treballaria mai més per a ningú, que sempre treballaria per mi mateix.
0: Això diuen que està molt bé perquè ja t'autoexplotes tu mateix, no cal que t'autoexploti ningú. No?
1: Però això ho fem amb tot, ja, no? És a dir, ens explotem laboralment, ens explotem digitalment, ens explotem de totes les maneres.
0: Vivim explotats.
1: Som uns autoexplotats, sí, exactament.
0: Que, tornant al que parlàvem, de que tu treballes amb gent molt xunga, mai has passat por amb algun dels teus clients de dir, hòstia, és que estic portant una persona que és molt xunga. Tinc por de quedar amb ell, de que em passi alguna
1: cosa. No, perquè la majoria... A veure, jo només he sentit... No és por la paraula, respecte amb el mal. Si tu em dius, escolta'm, els teus clients et fan por? No, per què? Perquè els clients són gent com tu o com els teus amics. Bueno, crec que no, però bueno, sí. És a dir, són gent normal que un bon dia cometen un delicte perquè tots podríem cometre un delicte. Clar, tu em diràs, bueno, si és clar, jo no mataré ningú. Dic, no, però tu pots sortir un dia de nit, pots beure... agafes el cotxe que no hauries d'agafar i atropelles una persona. Això és un delicte. O veus, agafes el cotxe, condueixes i et paren amb un control. És un altre delicte. I tu em dius, bueno, això potser sí que ho faria.
0: Sí, però Quim, hi ha delictes i delictes.
1: Sí, però tots els delictes tenen un punt, el punt del cable vermell que toca el cable negre, no? És a dir, el punt, doncs, els assassinats, moltes vegades nosaltres ens pensem que són premeditats. N'hi ha poquíssims de premeditats. Els assassinats es produeixen en un context de violència o de drogues, o de calorament, que la gent se li va a la castanya i es produeix l'homicidi, en aquest cas l'assassinat, no? Assassinats premeditats, bueno, vaig portar un senyor que era un sicari, sí, és clar, fa uns mesos aquí a Barcelona.
0: Clar, bueno, és diferent.
1: Sí. Aquest senyor, bueno, fa una feina.
0: Sí, però vull dir, bueno, no frivolitzem amb això.
1: No, però ho dic perquè tu agafes d'una manera...
0: Que jo faci una imprudència brutal i agafi el cotxe begut i mati algú, que és una imprudència.

0: imprudència brutal i agafi el cotxe begut i mati algú, que és una imprudència i que em mereixo la presó...
1: Però que és un delicte.
0: Evidentment, que jo sigui sicari és diferent.
1: Absolutament, absolutament. Però això no és por. Això és una feina. Jo estic defensant aquest senyor. El que no puc pretendre és explicar que aquest senyor és innocent. Entenguem-nos. És a dir, si a aquest senyor li dic, no, miri, escolti, vostè se n'anirà a casa seva perquè l'absoldré, és que l'estic cometent una temeritat. Una altra cosa és que jo a aquest senyor li pugui explicar, miri, escolti, foto, policia, Mossos d'Esquadra, està, vamos, que s'emporta un paquet, s'emporta el regalo principal. Ara, dintre d'aquesta situació, podem establir una estratègia per veure si li baixen els anys de presó. Cosa que va passar. És un senyor que venia amb 30 anys i ha sortit amb 10. Per què? S'ha fet una estratègia d'acord amb la fiscalia, és a dir, no és una cosa que hagi sortit d'aquí com un conill, i el senyor li ha semblat perfecte. Per què li explico això? O per què t'explico això?
0: Sí, perquè ens expliques a tots.
1: No, és clar, és que se me'n va la castanya amb vostè. Vinc de l'audiència.
0: Amb la vènia pot seguir, sisplau.
1: T'explico això perquè si tu ets honest i tu expliques quin és el teu marge d'acció, no has de patir. Has de patir amb un 2% dels clients que pot ser que siguin gent dolenta. Però 2% vol dir que jo n'he portat 3 o 4, que és el mal. Són gent que no... Que no... Tu em diràs, home, és que no, malalties mentals. No, no, no, no, no. Gent dolenta. Però els identifiques i te n'apartes. Aquest senyor no el vull portar.
0: Tens línies vermelles,
1: oh,
0: també.
1: Oh, i tant. Quan em trobo amb això, dic, jo no el defenso, aquest senyor, perquè no vull que se'n salvi. No vull que es salvi.
0: Això és interessant, eh?
1: No, home, perquè detectes el mal, en aquest cas, eh? No, no un senyor que ha comès un delicte i que jo el defensaré el millor que pugui, sinó una persona que detectes que aquella persona no pararà.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
0: Continuem repassant els millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana i ara toca mirar ben amunt per connectar les cançons d'un home que mesura ni més ni menys que 2,10 metres, com és l'exjugador de bàsquet Carlos Ruff. El Carlos va formar part de la millor penya de la història, és a dir, d'aquella penya dels Villacampa, Margall, Montero, Jofresa i companyia, que va guanyar 2 lligues i va causar furor a tota Europa. I després d'aquesta etapa gloriosa, el Carlos va fitxar pel Balbi Girona, on s'hi va estar 4 anys fins que una lesió de genoll ho va estroncar tot, i allà va començar una etapa molt fosca, un túnel negre sense fi, com diu el Carlos, que podria haver acabat molt malament, però per sort, finalment, va tornar la llum. De totes maneres, comencem pel principi i anem fins als inicis del Carlos a la penya quan tenia només 17 anyets i escoltava cançons com aquesta que està sonant, Everybody Want to Rule the World, dels britànics Cheers and Fears. Carlos, t'he llegit dir que el secret d'aquella superpenya guanyadora era que hi havia molt bona química entre tots, que hi havia un gran esperit d'equip i de club i, sobretot, per sobre de tot, que jugàveu per divertir-vos.
3: Totalment. Mira, hi ha un punt... Sempre ho dic, una de les claus és l'arribada de Lolo Sainz. Perquè sabien jugar, ens van ensenyar a jugar, però Lolo ens va ensenyar a guanyar. La penya va passar de ser un equip simpàtic a ser un equip perillós.
0: I tu quan comences a no divertir-te jugant a bàsquet?
3: Aquesta pregunta l'he contestat tantes vegades i sempre em pregunto, sempre l'acabo qüestionant. No te comences a... Primer per les expectatives que tens, no?
0: Hi ha un cúmul d'expectatives... Estàs a la penya encara?
3: Sí. Hi ha una part que sí. Després, hi ha un punt que un espera anar progressant i tal, i veus que tampoc progresses, però estàs còmode en el teu lloc. Estàs ajudant, saps que mai picaràs 20 punts perquè al costat d'un Villacampa, de 3 americans i tal, no és la teva missió, és donar, és donar descans a uns jugadors, no fer-ho massa malament, i si a més... Ves, això és un canvi de preu, no fer-ho massa malament, fer-ho bé, i a més aportar rebots, els tipus que tinguis de fer, i no fer massa serrades. No, clar, hi ha una expectativa de la gent en plan que si has de ser una figura i tal, però que és un on? El joventut? No. Llavors es planteja una sessió que vaig anar al Balbi Girona, al principi 2 anys, després dels 2 anys em diuen que no. Després, amb el temps, em vaig enterar que va haver una venda encoberta, que jo no ho sabia. I els segons 2 anys, el primer any bé, el segon any, vaig amb lesió en el genoll. Greument, trenco... Perquè havia pell, si no el peu a la cama estaria penjant. em trenco el creuat anterior, despreniment de

0: Sí, de res, una cosa bona.
1: Una carnisseria.
0: Res, una avería. O sea, soc soci del RAC, que se'm van emportar. I tal, sí. I vaig estar un any sense jugar. Inclús em van suggerir que igual per la lesió que havia tingut tenia de retirar-me. Però, clar, jo tenia un pis que pava, vaig seguir jugant.
1: Era la teva professió?
0: Sí, era la meva professió, i ara què hago? I vaig seguir jugant, i vaig acabar una artrosi tremenda, vaig pagar el pis que tenia, i això et fa menja una miqueta mentalment, no? Perquè dius, ja, aguantes molt, aguantes dolor, et punxes, jo em vaig arribar a punxar calmants al genoll i tal, no per anar a jugar, sinó per anar a entrenar, anestèsies i corticoides i tal, res raro.
1: Bueno, i tot perquè has de pagar el pis.
0: Clar. Llavors hi ha un moment ja que el meu cos diu prou i demano ja als 32 anys que ja no estic en el mercat, començo a jugar en un equip EVA i treballar pels matins de comercial en una empresa de productes químics. Havia estudiat empresarials, no el vaig acabar, però bueno, tenia un parell de cursos, algú sabia, i havia fet diversos cursets de màrqueting i tal. I, bueno. I mica en mica, no sé, t'arriba... Jo sempre l'he dit quan em venia que entraves en un túnel fosc. Un túnel fosc. I era molt crític a mi mateix. Si jugava malament, sempre els dilluns fèiem vídeo, sempre parlant del partit. I si sabia que havia fet algun fallo, jo a casa o després del partit, jo m'insultava al mirall.
1: Però tu...
0: Jo m'insultava al mirall perquè no m'agradava.
1: Entenc que estem a època encara penya.
0: Sí. I no, això... penya i després també. Jo crec que ho he fet tota la vida.
1: Però tu ho comparties amb algú?
0: No.
1: Ni companys,
0: no,
1: ni
0: no,
1: família?
0: No. Era a mi mateix. Hi ha un punt que tu dies hi ha una relació amb tu mateix molt dolenta. T'insultes, però t'insultes a tu mateix pensant que, com tu has dit tot, a l'entrenador que et digui alguna cosa, mai serà tan dur com tu. Mm-hmm. És com una vacuna, no? Però aquest llenguatge amb un mateix era totalment tòxic. Tòxic. I amb el temps aprens que... tu pots tindre molts amics, parella i tal, però l'única persona que has de convivir tota la vida serà amb tu. I queda molt missatge de taza, de cafè, de missatge positiu, però és una realitat. I amb això tampoc tenia molt clar jo què em passava, perquè havia el que jo veia, a més ho veia venir. L'entrada, com si entressis amb el tren en un túnel negre, era això. Que de sobte la canasta es feia petita, el camp es donava la volta i tenies... havien desnivells... Et tornaves, com es deia, torpe, lento i desacertado. D'un dia per l'altre. I clar, la gent aixecava això a mala forma física, i entreno igual, tal, què ha passat? Deixes de dormir, estàs preocupat, et fa por. Jo he arribat a escalfar abans d'un partit i dient-me, tinc unes ganes que s'acabi. Uf.
1: Clar, això és com si jo ara, abans de començar, volgués que ja s'acabés ara.
0: Sí, estàs pensant i no m'arriba l'hora d'acabar. I hi ha un moment que no hi disfrutes.
1: El que acabes de relatar és hora que soni un himne del grunge.

0: Smells Like Teen Spirit de Nirvana, sonant al llapis de memòria de l'exjugador de bàsquet, Carlos Ruff, que és curiós perquè aquesta cançó es va publicar el setembre de 1991, és a dir, un mes abans de que celebrés un campionat que suposo que ja has identificat, perquè abans em deies, sempre em pregunten quan vaig començar...
1: Amb nom de hamburguesa americana.
0: Exacte, de l'Open McDonald's de París, que això sí que és el que més t'han preguntat...
1: Algo recordo, sí.
0: A la vida, que era aquell torneig on anaven equips d'Europa, que va una de vosaltres i la Jugoplàstica, crec.
1: Jugoplàstica, Limoges... Nosaltres i Lakers.
0: I Lakers. Vosaltres guanyeu la Jugoplàstica, arribeu a la final contra els Lakers, fots un partidàs, però la gent no sé per què, i suposo que tu també, no ho recordeu per això. Ho recordes per l'últim llançament.
1: No passa res, sempre se'n recorda la gent. Pots fer 10 coses bé i una malament se'n recorda la gent. Però bueno, no, perquè era el tiro per, el tir per empatar. Era coses de la vida.
0: Clar, però vens de fer un partidàs. I amb això no ens hi quedem, ens hi quedem amb aquest últim llançament, que això passa quan jugues, quan fas un esport, sigui el que sigui, a vegades encertes i a vegades no encertes.
1: Ah, clar, sempre, un 50%, el bàsquet és un joc del 50%, a més textual, fet per estadístiques. El que passa una miqueta del 50%, Michael Jordan ficava un 54% dels seus tiros.
0: Clar, també fallava últims, els buzzer beaters que tant, es coneixen.
1: Sí, clar, però el que passa que la gent se'n recorda dels tiros que guanyadors. Es falla molt, sí, sí.
0: Però aquell dia estaves bastant inspirat. Potser és que el teu gran ídol era Larry Bird, que era
1: totalment
0: l'antagonista dels
1: sempre
0: Lakers amb els seus Celtics.
1: Sempre ha sigut Celtics, Beat LA, i mira, va sortir, però bueno, també no sé si és fruit de la casualitat o de, mira, va passar com va passar.
0: Què tal això de jugar contra Magic, Worthy, Divac,
1: ja tenia, crec que el, estava el, jo que està, tenia 21 anys a punt de fer 22. Jo anava a la universitat 18, 19, 20. Dos o tres anys a la carpeta tenia fotos de Worthy, de Magic a la carpeta, i dos anys o un any després estava jugant contra ells. No cal dir res més, vull dir.
0: Flipant, no?
1: Sí. Hi ha un moment que estic davant del James Worthy defensant-lo i penso, és que si em fa una finta amb la seva sella, em deixa al terra, em deixa en ridícul. Diu, és que no té cap mèrit aquest tio. Mèrit el tinc jo, que sent fenomenal. Un filtrafic ja està aquí.
0: Et van donar feedback del teu partidàs algun d'ells? Al final de dir,
1: no.
0: Hòstia, xaval, quin
1: no.
0: Partidàs?
1: No.
0: No es portava
1: algun,
0: això,
1: eh? Algun entrenador, sí. Entrenadors d'allà, sí. Els entrenadors es fixen més, els jugadors no. Els jugadors de la NBA tenen un ego que els surta per les orelles, no.
0: Tens, a dia d'avui tens bona relació amb aquest partit? Que sé que has tingut les teves anades i vingudes. Ara ja t'hi portes bé.
1: Em fa gràcia, però no estic tot el dia mirant, ai, quan estic malament em poso l'ull. No. Mira, la meva vida l'he vist 5-6 cops com a molt.
0: Que l'any següent, d'això, la temporada següent, és quan te'n vas a la penya, a una sessió, dius...
1: Sí, a Balbi Girona.
0: Això t'ho proposa el club, entenc, i tu
1: sí,
0: dius...
1: Sí, bueno, el mànager m'ho va proposar, hi havia un acord, vaig estar allà, el Fred Julves, el que entrenava a Girona, em coneixia de la penya, vam anar-hi també amb el Jordi Pardo, allà a Girona estava el Juan Rosa, que també ha jugat, el Jordi Llorenç va vindre, i bueno, començo una nova vida, allunyat de lo gran que era el Joventut de Badalona, en un club més petit, i amb ganes de treballar.
0: I estàs 4 anys, fins que, com ens comentaves
1: correcte,
0: abans...
1: Correcte, l'última temporada, 95-96...
0: Que és quan et trinxes el genoll, però com et fas aquesta carnisseria?
1: En un partit contra Orense, en un rebot, caic a sobre del peu d'un jugador d'Orense, se'm torça el turmell, com vaig ben venat, cedeix el genoll i noto que el genoll se me'n va i ja està, caig a terra. Inclús m'aixeco, començo a fer una mica de carrera, a veure si puc, però no, el genoll, digo, noto algo estrany, el dia següent una ressonància magnètica que m'ha trencat tot. O sigui, el creuat, meniscs, desprendiment de cartílags, ruptura de la meseta tibial, que aproximadament serà un any i alguna
0: cosa. I el club t'acompanya?
1: No. No, em pago jo l'operació.
0: Però això és legal.
1: Segons paraules... Mira, quan vaig... És que això no ho he dit mai. Quan torno de la ressonància magnètica em diuen, queremos que te cure... Tal qual, lo diguen en castellà, però no ho diuen en castellà. Queremos que te cures bien rápido perquè no nos cuesta un duro.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
3: Ah, yeah. Ah, yeah.
0: I acabarem de rebobinar els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana amb l'arquitecta urbanista Maria Buigas. Entre les cançons que vam trobar al llapis de memòria de la Maria hi havia aquesta que està sonant ara mateix, és a dir, Kozbiro, del cantant kenyata Ayup Ogaba, un tema que la Maria li recorda un dels molts viatges que va fer pel món abans de convertir-se en l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, que és el càrrec que ocupa actualment.
3: Cara, Maria, parlaves de dignitat humana. Aquí, a Barcelona, que és el teu negociat,
4: sí.
3: Els barris es cuiden 100% iguals, sigui un barri de renta molt alta a renta molt baixa?
4: Sí, la renda... Amb això també crec que som modèlics. És molt important aquesta constatació de que la cura amb la que es dissenyen els espais públics i els... diguem-ne, i la materialitat dels mateixos a qualsevol no va per renda, perquè l'arquitectura i l'espai públic té la capacitat de dignificar també aquests escenaris on viu la gent. I per tant, l'espai públic, un pot viure en una casa més o menys petita, amb més o menys mancances, però quan surt al carrer nosaltres tenim l'obligació de recordar-li que és ciutadà primera com qualsevol altra. I per tant, aquell espai públic ha d'estar no només fet, sinó mantingut. El que hi ha, evidentment, és un... El manteniment se dedica, es reforça, evidentment, en aquells espais on hi ha més ús.
3: Més xitxa.
4: Més xitxa, per raons evidents.
3: Sí, passa més gent per Plaça Catalunya que per l'Avinguda Pearson.
4: Efectivament. Per tant, diguem-ne, és més important que els llocs on hi ha més ús en fem un manteniment més intensiu. Però la qualitat és la mateixa.
3: I això és l'habitual o és una cosa de Barcelona?
4: No, això no és habitual. I no és habitual. I no és necessàriament habitual en ciutats del, diguem-ne, en ciutats que nosaltres ens voldríem emmirallar per altres coses, vale? Del primer món o del món desenvolupat, si vols dir-li, o del món ric.
3: Si m'estàs parlant de Londres, París...
4: Sí. I sobretot per una cosa que també...
3: Un barri de renda baixa no té la mateixa cura que un de renda alta.
4: Bueno, vés a donar una volta i ho veuràs per tu mateix.
3: Bueno, ja...
4: I a més hi ha una cosa important, que és que a la ciutat de Barcelona l'espai públic es fa amb inversió directa de l'Ajuntament, evidentment a partir dels impostos dels nostres ciutadans, però no hi ha contribucions especials i s'arreglen tots els carrers de la ciutat, i això és un tema que es va decidir en aquesta ciutat fa molts anys.
3: Doncs és motiu de treure'n pit.
4: Per això ho faig, ja aprofito aquest micròfon,
3: sí,
4: per treure'n pit.
3: I a més que no és una cosa teva, és una cosa que, com dius, fa molts anys que es fa
4: quan
3: en aquesta ciutat.
4: Quan es diu quin és el model Barcelona, segurament hauríem de treure pit de tot aquest tipus de coses.
3: Doncs traiem pit d'això i també traiem pit de la trinca.

0: mort de gana de la trinca sonant el llapis de memòria de l'arquitecte urbanista, la Maria Boigas, que s'està rient ja ella sola. Per què te'n rius tant?
1: Perquè venim de com dues cançons super, molt més solemnes, dramàtiques, eh? I solemnes. I
0: home, però a la vida és com una xuta, la vida ha d'haver-hi de tot.
1: Totalment, però a més enganxa una mica, perquè és evident que aquesta cançó diguem-ne té aquest punt de tractar amb humor un tema que no és menor, vale? Que són les mancances i la pobresa, però és que la vaig posar perquè segurament xocarà una mica, perquè és la primera cançó en l'esquelet que els hi vaig passar, per que evidentment jo el vaig fer temporalment. Aquesta és de la meva infància. I per què? Bueno, de fet, és la trinca.
0: Tu, generació trinca. Aquí ha sonat molt la trinca,
1: sí,
0: jo soc
1: del 70, principis del 70. Llavors, és generació trinca, bàsicament, perquè aquesta és la típica cançó de la caset, perquè nosaltres vam créixer amb casets, que a casa el meu avi, fora de Barcelona, quan passàvem els caps de setmana o l'estiu, pues, jo vaig descobrir després amb les meves filles aquest gust dels nens per planxar les cançons, no? Una vegada i una altra i una altra. Ell tenia una caset de la trinca i encara puc veure el menjador, sala d'estar d'aquesta casa, que pels voltants de Banyoles, i que jo posava, però permanentment, o sigui, una darrere
0: l'altra. Sí, te la sabies de memòria.
1: La sabia tota la caset, hi havia aquesta, la Ramona, és igual, podria haver triat, però aquesta és que em sabia la lletra sencera. I jo crec que en aquell moment em feia molta gràcia allò de sucar amb l'olor, però no acabava d'entendre com la profunditat de la lletra, no? I l'altre dia, doncs, intentant fer aquest llistat de 8 cançons,
0: que és un llistat que em consta que sempre genera debat,
1: sí,
0: no? Ho compartiu,
1: sí,
0: amb la família, què us sembla això, què posaries, què trauries.
1: Era una mica disruptiu posar com una cançó d'adults en el moment més infantil de la teva vida, no? Però realment és això. I l'altre dia a un taxista li recordava, podria haver posat aquesta melodia juntament amb aquella que se sentia a l'autopista, que deia, llegando a la fábrica de cemento, carril izquierdo señalizado directo a Barcelona,
0: bueno.
1: Que jo tota una generació ho vam estar sentint constantment. Llavors és com si em traslladés en aquells viatges de cap de setmana amb el pijama, vale? Aquest tipus de...
0: Anaves en pijama en el viatge?
1: Home, sí, perquè sorties de Barcelona a la nit i ja arribaves a un lloc on et ficaven a sota 30.000 mantes perquè la casa estava freda, i bueno, i em va recordar i em va abocar, diguem-ne, aquesta part més de la meva infància.
0: Tu ets de Barcelona ciutat?
1: Sí, nosaltres som de Barcelona ciutat.
0: Barri?
1: Seria Galbany, però més aviat tocant pràcticament a Diagonal, Travessera de Gràcia.
0: I quins records tens d'aquella Barcelona, anys 70?
1: Nosaltres, com que anàvem relativament a prop a l'escola, la meva mare a vegades ens portàvem els 600, aquests 600 que jo penso ara que anàvem la meva germana i jo i quatre nenes que vivien davant de casa i anàvem junts a l'escola. Llavors ens pujava a vegades, imagina't, 6 més la meva mare, totalment il·legal, amb uns 600. Avui seria impensable.
0: Avui busca un puro, Maria, però...
1: Exacte. No, llavors era una zona molt domèstica, molt de caminar, molt de baixar al carrer Muntaner, molt d'anar a Sant Antoni els caps de setmana a canviar cromos, molt de baixar a la plaça Catalunya. A casa van ser molt de patejar molt Barcelona. O sigui, tot i que jo visc... Bueno, els meus pares han viscut tota la vida en aquesta zona, jo he descobert molts altres barris, i Gràcia, i el Poblenou, i Sant Andreu, vull dir que no... No, a mi em costa molt això del sens del barri a tota la vida. No, em sento barcelonina tota la vida.
0: Que aquí fem molt habitual aquesta pregunta, sempre la repeteixo, perquè m'agrada molt que la gent m'expliqui com era la seva ciutat o el seu poble, siguin d'on siguin, amb la seva infància, i sempre em trobo amb un element de nostàlgia, o gairebé sempre, i els convidats em diuen que aquella ciutat era molt millor que la que hi ha avui dia.
1: No la recorden.
0: Doncs
1: no la
0: això
1: recorden.
0: Que és memòria selectiva.
1: Bueno, de la memòria, sí, selectiva, i que a més jo no compartiria aquesta
0: nostàlgia. Tu no
1: comparteixes. No, el passat està bé, però jo miro el futur. El futur, el passat ens diu d'on venim, i crec que la gent no és conscient del salt i la millora que s'ha fet en aquesta ciutat.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Neix.

0: Doncs fins aquí el rebobinent dels millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana, però sisplau, que ningú es mogui perquè encara no hem acabat. Com ja us he avançat tot just començar, avui és un dia complicadet per a aquest programa i per a aquesta casa en general, perquè avui ens toca acomiadar a un dels nostres. Ell és el Roger Cuixart, el tècnic de capçalera del llapis de memòria des que el programa pràcticament va engegar a rodar amb l'enyoradíssim Òscar Morel volant i un servidor de copilot. I fins al dia d'avui, que el Roger ha decidit començar una nova aventura professional. Roger, què, un dia fotut avui, no, suposo?
1: Una mica, molt emocionant, tot.
0: T'acomiades de la casa, també del llapis de memòria, on ha sigut una part importantíssima d'aquest equip. Molts records, imagino.
1: Sí.
0: Si et demano en clau llapis, què et passa pel cap?
1: L'Òscar. Sí, l'ànima de la ràdio, tio. Sí. És un record alegre, per això. Però sí, és un record. I molt bèstia, a més.
0: Un dels grans plaers de fer el llapis de memòria amb tu és que ets un apassionat del programa. I no només ens fas sonar, i molt bé, per cert, sinó que també t'importa molt el que fem, opines... Això, Roger, no té preu.
1: Doncs gràcies. Realment és un programa que m'ha arribat, o sigui, molt.
0: De fet, cada migdia, que jo sempre vaig molt apurat amb els guions, és qui tenim avui? Vinga, hòstia, aquest, que guai, tal. I després, quan acabem, també dones feedback i pel que m'expliquen membres de l'equip, l'Amparo, l'Oriol, que el viuen amb tu, durant el programa
1: hi ha com
0: un programa B,
1: sí.
0: Tu comentant el programa.
1: La missió alternativa. Sí.
0: Què t'emportes del llapis com a contingut? Què recordes d'aquell programa mític, aquell moment?
1: Uf. Buah, és que n'hi ha moltes. Hi ha hagut molts moments molt bèsties del llapis, però molt.
0: Algú que et vingui ara al cap?
1: Mira, moments que recordi el doctor que vas portar tu com es diu això?
0: Inseminació artificial.
1: Sí, exacte.
0: Això era un estiu. El doctor Pere Barri.
1: Ah, exacte. També recordo... És que els recordo molt, molt recents. O sigui, els antics no els tinc tan presents ara mateix. I clar, recordaria els japissos de fa 2 mesos.
0: Com, per exemple?
1: Doncs recordo molt el de la cap de cardiologia pediàtrica de Sant Joan de Déu.
0: Ah, la doctora Jòrgia Cerquella Brugada. Bé, aquell va ser increïble amb la història aquella de Coldplay, amb aquella noia, la Carlota.
1: Sí.
0: Veig que t'agraden els metges. Haurem de portar més metges perquè suposo que ens seguiràs escoltant, tot i que no estiguis
1: sempre,
0: aquí.
1: Sempre. Ja m'he muntat per tenir l'hora del llapis lliure i seguir-ho escoltant cada dia, i si no, en podcast a Spotify.
0: I com ja sap, Roger, aquest programa va de connectar cançons amb vida, amb emocions, amb records, i per això t'hem demanat que escollissis un tema que et connecti amb el llapis de memòria, que serà amb el que tanquem el programa. Quina ha sigut la teva tria?
1: Doncs ha sigut Madness de Muse.
0: Sí, no Muse de Madness, eh?
1: No.
0: Podria ser.
1: Madness de Muse.
0: I per què?
1: Perquè, mira, sincerament, perquè la lletra em recorda la meva experiència aquí a la ràdio. Perquè ha sigut una bogeria. Una bogeria en el sentit bo de la paraula, bogeria. O sigui, com pots arribar a estimar una feina que és tan dura, però que alhora també és tan agraïda. I realment és això, o sigui... És una feina dura... en quant a horaris, en quant a implicació.
0: Viatges, en el teu cas, perquè tu has seguit el Barça per Europa.
1: Sí.
0: Has fet molts partits.
1: Sí, molts partits. I, bueno, i en el fons és això, és com pots trobar-te en una situació que pot ser incòmoda, però que alhora s'alegra i t'omple moltíssim.
0: Doncs, Roger, en el meu cas no puc més que agrair-te tot el que li has aportat tant al llapis de memòria com a mi, com a persona, sempre recolzant-me en moments que no ha sigut fàcil, també, com ara citàvem, després de la mort de l'Òscar. I no cal que et digui que et trobarem moltíssim a faltar i que vagis on vagis i siguis on siguis, aquesta sempre serà casa teva.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs ens acomiadem, tant del Roger com de vosaltres, i com ja sabeu, tornem el dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar llapis de memòria d'un nou convidat. Que tingueu una molt bona tarda i millor cap de setmana. Us quedeu amb Muse, la cançó es diu Madness, i l'ha triat el nostre estimat Roger Cuixart.

fa 100 anys que va néixer el nostre poeta Blai Bonat. És per això que avui vull cantar un poema seu musicat per en Pere Fons. Estic acompanyada per en Borja Penalba. Hace 100 años que nació nuestro poeta mallorquín Blai Bonat. Por eso esta tarde con todos vosotros, en compañía de tantos amigos, vamos a cantarle un poema suyo que se llama Azules y Rosas Blancas, con música de Pere Fons.

Nada han trucat, sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir, porta la bata posada, que volen anar aquesta gent.

0: las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la...
1: Ser en presents, amb el patrocini de Creans.

0: Molt bona tarda, són les 7 i 20 minuts. Ja sabeu que els divendres el balcó es transforma en ser empresaris. Avui conversarem amb el Nacho Martín, el director general del clúster empresarial d'Andorra, Actin, amb qui repassarem tot el que va donar de si la desena edició de les jornades Intec, que es van celebrar tot just aquesta setmana i que enguany anaven destinades a la societat 5.0 i també als nous projectes relacionats amb la salut i el benestar, amb el focus ben posat cap al col·lectiu Silver. Més tard, Carla Rossell, què tal? Molt bona tarda.
1: Què tal, Arnal?
0: Quines accions has preparat avui?
1: Obrirem l'espai d'habitatge amb la Marta Alberg, la directora d'Institut Nacional, amb qui tractarem la qüestió del lloguer d'habitacions, un tema que ha sortit també últimament als mitjans, a més d'altres, però que aquest també és un tema de debat públic. Doncs en un minut resoldrem els dubtes sobre la seguretat jurídica del lloguer d'habitacions.
0: I com sempre, tancarem el programa tot fent una mirada als mercats.
1: Amb la Sheila Toledo, analista de fons externs de Creant Crèdit Andorra.
0: Tot això serà des d'ara i fins a les 8 del vespre. Us parla Arnal Sanllei, que comenci Ser empresaris.
2: En el marc de la 27a edició del Festival Orga en 2026, sota el lema Constel·lacions, veu en diàleg, l'Associació Amics dels Orgues i l'Arxiprestat d'Andorra us conviden al segon concert de la temporada de primavera. Aquest 9 de maig a 9:45 de la nit, l'Església de Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana acollirà un concert d'orga i flauta travessera amb Francisco Javier López, organista de la Catedral d'Àvila, i Esther Sánchez, professora del Conservatori d'Andorra la Vella, una proposta dedicada a la constel·lació de Balança. Arquitectures del cel, amb un programa especial de flauta i orga, amb la col·laboració de l'Ambaixada d'Espanya a Andorra. Venda d'entrades a amicsdelsorgues.com.
0: Nacho Martín, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Tot just aquesta setmana es celebrava les jornades Intec. Explica'ns una mica, doncs, com van anar, Nacho.
3: Pues, bueno, ha estat un èxit de nou. Estem en la desena edició d'aquestes jornades. I aquestes... van reunir prop de 200 persones a, sí, que van poder presenciar diverses taules rodones, conferències. El primer dia sobre la societat 5.0, uh-huh, seria tot allò que té a veure amb la connectivitat, tot connectat, no? I en temps real, i la mobilitat intel·ligent. I el segon dia la vam dedicar a tot el que era la innovació en salut i benestar. Uh-huh. Benestar connectant amb el que ara se'n diu també la silver economy, l'economia dels cabells, sí, platejats, i totes aquestes oportunitats noves que estan deixant al voltant d'aquest col·lectiu de persones, no? Que, mica en mica, amb aquesta societat envellida, doncs van ser moltíssimes més persones que les que eren abans.
0: Mm, i tant. Insistem, dilluns i dimarts, la desena edició d'aquestes jornades Intec, 200 participants. Com ho valoreu, Nacho? No sé si són molts, si són, és a dir, és la xifra que esperàveu, si us ha sorprès en algun...
3: Per nosaltres són moltes, perquè és el primer any en què hem fet dos sectors, no? Un sector que és el de les infraestructures connectades i la mobilitat,
0: sí,
3: i l'altre que és la del sector salut. Normalment fem alguna una tecnologia, per exemple, la ciberseguretat l'any passat,
0: sí,
3: doncs, que estava, no?, en auge, no?, i està en auge, doncs van venir moltíssimes, moltíssimes persones i sí que vam aconseguir assolir 300. 200 per nosaltres en aquestes jornades és un èxit.
0: D'alguna manera, doncs, anem a dir, heu innovat, mai més ben dit. Al final heu escollit dos elements diferents amb dos dies diferents. No sé si això fa també que d'alguna manera, doncs, els participants, o els que són més tecnològics, vagin un dia, els que els interessi més la salut, doncs potser vagin al segon.
3: Correcte, sí, sí. Aquí nosaltres, el públic objectiu, segurament el que hem captat és el de les empreses que estan interessades en aquestes coses, no? Mm. Per tant, jo crec que la qualitat del públic objectiu al qual hem assolit és el que buscàvem.
0: Mm. Sobretot, qui són, qui participa a les jornades Intec, Nacho?
3: Normalment, doncs, gent de les empreses, directius, directors de tecnologia, directors generals, normalment empreses o estudiants, fins i tot, que estan estudiant aquestes coses, no?
0: Mm. Clar, per això t'ho deia, Nacho, al final, no sé si són les empreses d'Actin les que formen part d'Actin, les que van a les jornades, o és una cosa oberta a altres que no en formen part?
3: Així és oberta, és oberta a tot el públic en general. La nostra funció aquí a Andorra com a clúster és difondre totes les noves tecnologies i és un ecosistema d'innovació multisectorial. Per tant, nosaltres volem arribar a, no només als nostres membres, sinó a totes les empreses del país.
0: Això no m'ha dit país?
3: País, país.
0: O també empreses de fora?
3: I fora, fora. De fet, convidem empreses de fora a que ens donin també les seves, o ens expliquin les seves experiències.
0: Correcte.
3: I hem tingut un elenco, no?, de persones molt potents que ens han vingut a explicar les seves experiències a Catalunya, i ha vingut fins i tot una persona que ha vingut de Canàries, no?, el president de l'Associació Aeroespacial i Aeronàutica, per explicar-nos, per exemple, el tema que estan fent allà amb drons, no? Bueno, busquem... obrir la ment, no?
0: Sí, i tant. Ho veia en el sentit això, perquè em dius... és un esdeveniment obert, o és un... Sí, a les empreses... Però clar, pensava dir, home, doncs llavors aquestes empreses d'alguna manera potser poden acabar entrant a Actin, no?
3: Exactament.
0: No sé si l'objectiu d'entendre és captar-les una mica o no, i fer gran el clúster.
3: No és l'objectiu d'aquestes jornades. Aquestes jornades és, sobretot...
0: Difondre,
3: fer la gota malaia de veure, no?, què està passant al món i portant i apropant aquestes tecnologies a la nostra societat. No?
0: Un dels elements que destacàveu, si no vaig errat, en la presentació, és aquesta xarxa, aquest networking que creen les pròpies empreses, que al final, doncs, esdeveniments com aquest, està molt bé escoltar les experiències, però al final, dels ponents, i ara en parlarem també, Nacho, però vull dir, al final, tenir la persona al costat que està igual que tu i conversar, i de cop i volta descobrir... no sé si possibilitats de negoci, però sí interessos comuns o similars, i acabat així en alguna cosa, és potser tan important com l'altre.
3: Correcte. Per això fem... habitualment el que fem és un cafè networking, en el que la gent, doncs, es presenta i fa xarxes, no? I després acaben, normalment, també aquestes jornades, amb un dinar de... amb els socis i els membres d'Actin, amb els ponents, en el que també, no, em comentava, ostres, en la taula rodona, Nacho, felicitats, he pogut aconseguir tres reunions, no?, amb la gent que estava a la taula, no? Perfecte. Això és el nostre leitmotiv, no?, el que ens motiva a continuar, no?
0: I tant. Escolta'm, m'ho has dit, aquest any, doncs, Societat 5.0, la primera jornada, Benestar i Salut, la segona, una mica, doncs, l'any passat anava amb cibertecnologia, vaja, o una mica com heu escollit els temes d'aquest any?
3: Normalment el que fem el mes d'octubre ja comencem a pensar, fem una mica de scouting, no?, de quines són les tendències més innovadores d'aquell any, no?, del que seran de l'any proper, i llavors a partir d'aquí fem una selecció de temàtiques que creiem que poden

0: públiques, les infraestructures connectades en temps real. I aquí estan dintre tecnologies com el cloud, com la IoT o Internet of Things, l'internet de les coses, ara la intel·ligència artificial també, i la ciberseguretat, molt important també.
1: I tant. Per tractar aquesta qüestió de la societat 5.0, que a vegades pot semblar un concepte així una mica eteri, qui vau portar o d'alguna manera com vau voler, com vau decidir tractar-ho, vaja?
0: Bueno, primer vam portar el director de mercats d'Eurecat. Eurecat és un organisme català que té diversos laboratoris i centres impulsant projectes nous de tecnologia, no? I ens va explicar una miqueta com està tot l'estat de l'art, no?
1: L'estat
0: de l'art,
1: sí.
0: No? I després vam entrar en una taula rodona amb tres empreses de tecnologia d'aquí, del país, i una de fora, no? I en el qual vam estar abordant doncs, el tema, per exemple, de les administracions públiques, del sector de la logística, i connectant això també amb sectors com poden ser el comerç, que també utilitza coses, no? O les administracions públiques, en el cas, per exemple, a Barcelona o a altres ciutats del país, de Catalunya, de com estan medint tothom, no? Des dels semàfors, la circulació, les clavegueres, vale? Ho tenen tot sensoritzat, no? I a partir d'aquí poden tenir mesura de tot el que està passant en temps real i prendre decisions més encertades, no?
1: I tant. I d'alguna manera, al final, això de la societat 5.0 és una qüestió, entén-me, a veure si t'ho sé dir bé, és una qüestió de país, és una qüestió d'empreses, és una qüestió, és a dir, qui pot aplicar, com s'aplica la societat 5.0? A qui va dirigir, Audi? Perquè al final...
0: Tant a la societat... els organismes públics en aquest sentit, perquè des dels ministeris doncs estan impulsant projectes
1: tot el que és infraestructura i mobilitat, sí, no?
0: Però també a les empreses, no? Les empreses de logística o que utilitzen el tema de la distribució, jo que sé, la cadena de fred d'un aliment, tenir-ho tot mesurat, poder certificar que els teus aliments han complert amb tots els requisits, vale? Totes aquestes coses també fan que les empreses obtinguin una sèrie de certificats que els donen un segell de qualitat.
1: Correcte.
0: Per tant, tot això implica tota la societat.
1: I aquí a Andorra, com estem de... ni que sigui a nivell de país, a nivell d'infraestructures, a nivell d'empreses, anem ben encaminats? Ens queda molt?
0: Anem ben encaminats. Encara queden coses per fer, segurament, però s'estan fent en tots els àmbits, en tots els...
1: Sí.
0: S'estan fent coses molt xules, no? I aquí, doncs, bueno, ara estàvem obrint portes, no? Més enllà, segurament, ara, en el tema de la mobilitat, vale? Que està també de moda, no? Amb els canvis de circulació, i ho connectem amb el tema de sostenibilitat, no? De com també podem fer que la mobilitat aquesta sigui sostenible, no? I que tinguem menys emissions de CO2, etcètera, etcètera, no? I llavors vam connectar després això amb una sèrie de taules i de ponents de com està canviant també tot el tema de la mobilitat arreu, no? I aquí vam tenir exemples, per exemple, de drons, no? Ara ja hi ha fins i tot drons que poden carregar fins a 100 quilos, vale? O sigui, ja són drons...
1: Sí, sí.
0: No monstruosos, però que ja poden fer coses. I l'experiència, per exemple, que estan fent a la Vall d'Aran, d'una empresa que ha aconseguit amb la Generalitat de Catalunya obrir un corredor des de l'Hospital de Tremp fins a Lleida, vale? Amb els drons, per si hi ha necessitat, per exemple, de medicines o de certs materials mèdics en una urgència, i que un camí que potser havien de fer que durava el tràfic, no?
1: Sí, sí.
0: Són 75 minuts, ara ho poden fer en 40. I amb menys consum, no?
1: d'energia,
0: per dir-ho, sí, d'alguna, sí, manera. Perfecte, no? I després van connectar amb tot el tema també d'experiències de vehicles autònoms i com podria... Aquí a Andorra, que és en un territori de muntanya, que també tenim ciutat, però tenim també carreteres de muntanya, no?
1: Sí, sí.
0: I després amb l'energia elèctrica, no? I van estar també la gent de FEDA Solucions i la gent de Ciclan, no?
1: Sí.
0: I amb ells vam estar debatent això. I vam tancar amb el secretari d'Estat de Mobilitat el David

0: Ne, que ens va explicar com està també l'estat d'art de la mobilitat avui i quines són les idees de futur. No?
1: Crec que va ser el David Forner, secretari d'Estat, quan parlàvem amb això dels cotxes autònoms, que deies que no es tancava la porta, des del punt de vista personal, vull dir, em sembla també una cosa una mica llunyana. No sé, Nacho, si tu també ho veus molt lluny això o no.
0: Bueno, hi ha experiències en les que comencen a fer-se projectes pilot. Dintre de la ciutat, bueno, es poden fer coses, es poden fer pilots. També és veritat que potser ara, no, els autobusos, per on giren en determinades rotondes, un autobús aquí és més difícil.
1: Necessita tècnica del conductor, vols dir, no?
0: Però un autobús potser més petit sí que ho pot fer, per exemple, i aquí hi ha hagut experiències. No?
1: Escolta'm, això, la primera part, doncs, el primer dia, la primera jornada, va donar molt de sí, però em sembla que la segona també, i ho dic perquè totes les qüestions relacionades amb la salut, amb el benestar, de fet és un dels pilars estratègics d'innovació i pels quals vol apostar el govern, sense anar més lluny. I després hi ha tota aquesta qüestió que em deies de la silver economia, que al final, no sé si ho dic bé, però al final són totes aquelles qüestions, aquests productes destinats a un públic amb un poder adquisitiu relativament alt, per tant, doncs, destinat a fer negoci.
0: Correcte, correcte. Va començar una mica, doncs, també aquí amb una sèrie de casos pràctics de start-ups, o ja sí. No tant start-ups, no? De coses que s'estan fent al voltant de les noves tecnologies en, sí. En el sector de la salut. I aquí el que van començar és a veure exemples també en una taula rodona de tot allò que té a veure amb la salut digital i la telemedicina o aplicacions de la biotecnologia. Va venir una persona que va explicar què és el que es fa amb tot el tema de les cèl·lules mare. Mm. L'altra startup que va venir amb tecnologies immersives, no? En tot el tema del... estan veient com poden eliminar els raixics i implementar altres vies, no?
1: D'exploració.
0: D'exploració, sí. A través de realitat augmentada, realitat virtual o realitat híbrida, no? I, bueno, són experiències superxules, no? Després, en les taules redones també vam tenir persones del SAS, persones de l'Hospital de Bellvitge, BioCat és una organització també catalana que aglutina, no, tot el sector que té a veure amb la biotecnologia, no? Idees superxules. I després ja vam entrar en el tema de l'economia digital, amb una ponència que vaig fer jo sobre les oportunitats de la silver economy aquí al país en diferents sectors, des del sector de salut, però també el sector de les finances o el sector de l'educació. Vale? Aquí hi ha oportunitats a mil. No? I després vam tancar amb una taula rodona en la que vam connectar tot el tema de la innovació més social. No? I aquí també van participar persones que estan a l'hospital, amb l'àrea aquesta de salut i envelliment que hi ha a l'hospital de Meritxell, una persona també de l'hospital de Bellvitge que ens va explicar també què estan fent allà, el director de la Creu Roja, no? I com ens va explicar, pues, bueno, tot el tema dels wearables i de com es pot controlar, no? Una miqueta a les persones grans a casa seva, si tenen alguna emergència,
1: sí.
0: Temes de telemedicina, etc. No? I també va estar el director de prestacions de la CAS explicant-nos una miqueta també, no? Aquesta societat envellida cap a on anem, no? Però no tant en si ens podran o no pagar la
1: pensió.
0: Les pensions, sinó en com hem de modificar, no? tots aquests aspectes, i també una persona que coneix tots els camps també de la innovació, perquè ve d'un camp innovador també en tot el tema de la medicina a Espanya. No?
1: Tot plegat, Nacho, tal com en parles, al final la desena edició aquesta de les jornades INTEC, doncs déu-n'hi-do com de satisfets n'esteu, no? de com han anat?
0: Doncs sí, molt, molt, molt satisfets. I al final això, connectem moltes persones i al final també a través d'aquest networking es fan sinergies, i això és important.
1: Explica'ns una mica ràpidament, perquè ens estem quedant sense temps, però al final, una mica, doncs, què és Actin i una mica, doncs, com ajuda a les empreses, o quin és l'objectiu que persegueix?
0: Actin és una associació sense ànim de lucre que neix a partir de de les empreses privades fa 10 anys, ara hem complert el desembre passat van fer 10 anys i avui som més de 115 empreses. I en tres verticals, un vertical que és les tecnologies de la informació, dels serveis digitals, que aquí aglutina empreses de màrqueting digital, gestories digitals, empreses de talent, bufets d'advocats lligats a la emprenedoria i la innovació, i després ho connectem amb un tercer sector, que és el de la demanda. No? I aquí estan els bancs, els principals coworkings d'Andorra, universitats, Andorra Business i Andorra Recerca i Innovació són un soci més, amb el que conformem un ecosistema d'innovació que el que volem és impulsar tot això, no? Que les coses acabin passant, si més no. No? I el nostre limitatif, al final, és això. És una metàfora que utilitzem, que és una molècula que junta amb altres molècules. Això és un clúster, no? Per ser més fortes. Per tant, el que volem nosaltres és que les nostres empreses, les empreses d'Andorra, siguin competitives i puguin competir com altres empreses en altres països. No?
1: I tant. Doncs, Nacho Martín, director general d'Actin, moltíssimes gràcies de veritat per haver passat pel Cent Empresaris, per haver-nos parlat d'aquestes desenes jornades Intec. Suposo que ja encara queden uns mesos per preparar les onzenes, però ja li estareu donant voltes sobre quines seran les principals qüestions que tractareu.
0: Així és. Moltíssimes gràcies i gràcies per comptar amb Actin.
2: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
3: Ser empresaris, divendres... Com toca, però ja el 1 de maig, avui dia 8, i reprenem la secció d'habitatge amb Marta Alberg, directora de l'Institut Nacional. Molt bona tarda, Marta.
4: Bona tarda, Carles.
3: Avui és un tema interessant. Parlarem d'un tema que crec que, més que polèmic, dona per parlar, com és el lloguer d'habitacions i darrere d'ell quina seguretat jurídica existeix. Però, primer de tot, Marta, per què avui has decidit venir amb aquest tema?
4: Doncs la veritat és que he decidit parlar d'aquest tema perquè ha tingut certa notorietat als mitjans i també és veritat de que en moments molt puntuals, sobretot en temporada d'hivern, doncs rebem diverses consultes sobre el tema de què s'ha de fer per poder llogar una habitació, tant per llogaters com de persones que volen llogar una habitació per residir-hi o que estan residint en un pis i volen llogar l'habitació, com de propietaris que volen llogar pisos per habitacions. Per tant, crec que és un tema doncs, que és interessant que la gent sàpiga el que es pot fer i el que no.
3: I més ara que estem... que venim d'acabar una temporada d'hivern i ja es pensa en la d'estiu, perquè és legal, Marta, llogar habitacions a Andorra?
4: Llogar habitacions no està prohibit per la llei, per la LAFU. Per tant, doncs, tant els propietaris com els llogaters ho podrien fer-ho amb segons quines condicions. Vale? Aquestes condicions varien depenent de qui lloga l'habitació. Normalment es poden donar tres situacions. La de que el propietari del pis vol llogar el pis per habitacions, hi visqui o no hi visqui, que el llogater sotsarrenda una habitació del pis que ell està visquent, i després tenim els allotjaments turístics. Cada cas té regles o condicions una mica diferents, però en tots casos el més important és que s'ha de signar un contracte per donar seguretat jurídica a totes les parts.
3: Llavors, un propietari pot llogar habitacions del seu pis? No tindria cap problema?
4: Ho pot fer. És el que s'anomena un ús parcial de l'habitatge. Pot llogar una o diverses habitacions, s'han de respectar doncs, les condicions bàsiques d'habitabilitat i convivència. El propietari, com he dit abans, pot viure o no pot viure, no cal que ja estigui visquent aquí, però sí que s'ha de definir clarament què és lloga. L'habitació, l'ús compartit dels determinats espais, el preu, la durada, quines són les normes de convivència, tot això s'ha de posar en aquest contracte per escrit.
3: I hi ha unes garanties, també.
4: Lògicament, en el cas de que tu signes un contracte, llavors això té les mateixes garanties doncs, que té qualsevol altre contracte.
3: Així doncs, un llogater que el propietari, no?, li arrenda el pis, pot rellogar una habitació. Ja hem parlat, d'aquesta situació alguna que altra vegada.
4: Sí. A veure, un llogater pot sotsarrendar habitacions sempre i qual ho posi al contracte de lloguer o tingui l'autorització del propietari. Per tant, això és molt important. Ha d'estar amb el permís del propietari, i llavors, normalment, els contractes de lloguers aquesta clàusula ja la tenen. Ja diu si es pot llogar o si no es pot llogar. Normalment és que no es pot llogar, i en el cas de que vulguis, doncs es demana autorització, i aquí ja dependrà de la propietat, doncs, que vulgui autoritzar-ho o no. Però sempre amb contracte.
3: I si ho fa sense demanar permís, el pot fer fora? O...
4: Sí. És causa automàtica de resolució de contracte. Per tant, és important que evitar subarrendar habitacions sempre i quan no es tingui l'autorització de la propietat.
3: I qui és responsable en aquest cas?
4: En aquest cas, el responsable és el llogater principal, lògicament, però clar, el subarrendat també es queda sense pis, perquè si li rescindeixen el contracte al llogater principal, lògicament la persona que està sotsarrendant també es queda sense el pis. Per tant, és molt important que es facin les coses correctament.
3: Clar, afecta, no?, a més gent encara.
4: Clar,
3: És un doble efecte.
4: Sí.
3: I la persona que entra a viure-hi està protegida?
4: Si tot està autoritzat i hi ha un acord i un contracte signat, té totes les garanties. Clar, lògicament, si és un sotsarrendament, entre cometes, informal, doncs aquí no tens cap garantia. Si el llogater principal diu, doncs ara marxo, doncs tu també has de marxar. O si ara et diu unes altres condicions, doncs si no ho tens per escrit, doncs lògicament això et pot afectar. Llavors, sempre recomanem que cal signar aquest contracte, que s'ha d'indicar a aquest subarrendament amb les condicions, com el preu que pagaràs per aquesta habitació, la durada, que això és molt important perquè la durada ha d'estar lligada al contracte de lloguer principal. O sigui, si el contracte de lloguer s'acaba el 2027, tu no pots signar un contracte de subarrendament d'una habitació fins al 2030. Vale? O sigui, sempre la durada ha d'anar lligada al contracte principal, i també doncs quines condicions que es pot utilitzar de la resta de l'habitatge, la cuina, les zones comunes, tot això ha d'estar en paper.
3: Obrim el meló dels allotjaments turístics. Llogar una habitació en aquest tipus d'habitatges és el mateix que viure-hi, no? Sí?
4: Hi ha gent que viu en allotjaments turístics pels motius que siguin. Hem de recordar aquí que els allotjaments turístics tenen la seva pròpia llei, la llei que regula els allotjaments turístics, i el que la LAFU estableix és que si tu estàs residint en un allotjament turístic per més de 90 dies, allò ja passa a ser la teva residència habitual i permanent, i per tant tens les mateixes garanties que un contracte de lloguer enregit per la LAFU. Aquesta és la principal diferència.
3: Són aquests 90 dies que també li donen als turistes per...
4: Correcte. Si estàs menys de 90 dies, s'entén que és un allotjament turístic temporal, però si tu ja superes aquesta durada, llavors ja això passa a ser un contracte de lloguer i, per tant, també es recomana tenir un contracte signat on s'estipuli quina habitació té llogada, les condicions, el preu, la durada del contracte, tot igual que si fos una habitació en un habitatge.
3: I per acabar, Marta, quin consell li donaries a aquelles persones que volen llogar una habitació, en aquest cas, rellogar?
4: Al final, aquí hi ha una recomanació, un consell, que és que s'ha de fer sempre sota contracte, per escrit, el contracte de dir quines són les condicions que s'estableixen, molt clares des de l'inici d'aquesta relació contractual, per evitar conflictes i que totes les dues parts tinguin la seguretat jurídica que els hi correspon.
3: I què s'ha de revisar sempre?
4: Qui és el titular del pis? Al final, aquesta és la part important, perquè si lloga la propietat, doncs lògicament pot llogar-lo, ja ho hem dit, que el propietari ho pot llogar, i en el cas de que estigui sotsarrendat, doncs hi ha d'haver-hi aquesta autorització de la propietat.
3: un divendres més. Aprenem amb la directora de l'Institut Nacional de l'Habitatge, Marta Alberg, avui als estudis de Prat de la Creu, en aquest divendres, per parlar d'un tema, com bé dius, que ha sortit als mitjans i que genera bastanta polèmica, com és el lloguer d'habitacions, i sobretot pensant en aquesta seguretat jurídica, i ens ha donat uns quants consells. Marta, ens retrobem d'aquí unes setmanes, aquí també, a la SER.
4: Gràcies i fins la propera, Carles.
5: Decidir si era el moment de traslladar-te amb la teva parella et va costar. Decidir quin capçal de llit us queda més bé a l'habitació et costarà molt menys. Aprofita el Red Days de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb el 25% de descompte. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: És hora de fer un cop d'ull als mercats. Saludem un divendres més a la Sheila Toledo, analista de fons externs de Creant Crèdit Andorra. Bona tarda, Sheila.
6: Molt bona tarda, Carles.
3: La setmana passada no vam tenir programa, però recordo que l'últim cop ens parlaves de creixement, d'inflació... A veure...
6: Bancs centrals,
3: que...
6: també parlàvem.
3: Dels bancs centrals, no? Mhm. I... A veure, què ens pots explicar avui de tot plegat? Perquè s'entreveu, es pot deduir que hi ha una nova treva a l'Orient Mitjà.
6: Doncs, Carles, han estat dues setmanes plenes de notícies i intentarem resumir-les breument. En l'àmbit macroeconòmic ja veiem els primers impactes del conflicte amb l'Iran sobre la inflació i el creixement tant a Europa com als Estats Units. Mentre que en aquest costat de l'Atlàntic els efectes ja comencen a ser notables, amb un creixement del PIB del primer trimestre que s'accelerava fins al 0,9 interanual des de l'1,2 anterior, els Estats Units mantenen la seva solidesa situant-se en el 2,3 gràcies a un consum resilient i a les inversions en intel·ligència artificial. A més, en aquesta regió, les comandes de béns no peribles del març, la confiança del consumidor, la venda de noves vivendes del mateix mes milloraven. I pel que fa al mercat laboral, l'informe ADP d'ocupació privada creixia a l'abril al ritme més ràpid des de principis del 2025, amb les sol·licituds setmanals de subsidi d'atur cedint al nivell més baix des del 1969. La banda negativa la teníem, com s'esperava, a la dada d'inflació, amb el PCE de març, que pujava fins al 3,5%, sent la de la subjacent en el 3,2%. I a la zona euro veiem un impacte similar en inflació, que t'apuntava fins al 3% des del 2,6% anterior, màxims des del 2023. En l'àmbit empresarial, els PMI manufacturers de l'abril a la zona euro i a les seves principals economies pujaven per l'acumulació de noves comandes davant la incertesa que està generant tot això, tota aquesta crisi de l'Orient Mitjà. I pel que fa als tipus d'interès, cap banc els va tocar a l'espera de l'evolució, justament això, del que està passant a l'Orient Mitjà. Així que la FED els mantenia en el rang 3,50-3,75, el BCE, els tipus del crèdit, el deixava al 2,15 i el BOE del Regne Unit en el 3,75. I, a veure, finalment, en matèria política, de matèria geopolítica, continuen les ofensives. Trump anunciava el projecte Llibertat per escoltar els vaixells atrapats a l'Hormuz, però després és suspès per la pressió d'Aràbia Saudita, la qual creava un organisme que gestionava el trànsit de l'estret. Carles, com pots veure, és una autèntica telenovela que malauradament no s'acaba. Ara sí que sembla que hi ha pot haver-hi una treva, no? Veurem com avancen les negociacions entre el canciller iranià en la seva visita a Pequín, on tractaran les relacions bilaterals i la situació a l'Orient Mitjà.
3: Estic aquí escoltant-te atentament perquè són molts temes, molta informació i sobretot ara que tanquem el mes d'abril, preguntar-te com han tancat les borses, en quin estat estan.
6: Pues, a l'abril els mercats van aconseguir repuntar-se malgrat les tensions i l'índex global MSCI World va rebotar un 13,55%, impulsat per una sòlida temporada de resultats i l'auge del sector tecnològic amb el frenesí per la intel·ligència artificial generativa, que dispara més la inversió en infraestructura tecnològica, que es preveu de 700.000 milions de dòlars per aquest any i d'un bilió per al proper. Així, l'índex SOC de semiconductors ja acumula un benefici proper al 50% l'any, en disparar-se un 38% només a l'abril. i després d'encadenar una ratxa històrica de 18 sessions a l'alça. Els mercats emergents van viure el seu millor mes des del 2009 amb l'MSCI Emerging Market, pujant un 14%, tornant a situar-se en positiu en l'any amb el lideratge dels països asiàtics, capdavanters d'aquesta indústria. Així que Corea puja un 57% i Taiwan un 34%. A Wall Street els índexs marcaven també nous màxims, l'S&P 500 i el Nasdaq va signar a l'abril els seus majors guanys mensuals des del 2020, amb un 10% i un 15% respectivament. Europa va quedar una mica enrere amb l'Eurostock guanyant un 7%, l'IBEX un 4%, bueno, una mica més del 4%, i el cap francès gairebé un 4% també. Aquesta setmana, doncs, a l'espera del que pugui passar, estan les borses amb lleugeres alces. I pel que fa al petroli, el preu retrocedia per dos motius. Un era la sortida dels Emirats Àrabs de l'OPEP, de manera que ja no estarà subjecte a determinades quotes imposades, i l'altre, però que el que dèiem, el possible final del conflicte. I ara cotitza un 7% per sota, però de nou es situa a nivells de $100 al barril.
3: I per acabar, un avançament per als pròxims 7 dies, Sheila.
6: La setmana vinent per a l'Eurozona coneixerem el creixement del primer trimestre i la producció industrial del mes de maig. Seran importants les dades de confiança amb el CIU alemany del mes de, també de maig, on s'espera un nou deteriorament. Al Regne Unit es publicarà la publicació de la producció industrial i manufacturera del març, mentre tant que a l'altra banda de l'Atlàntic estarem pendents de la dada preliminar d'inflació del mes d'abril, que es publicarà, a més, es publicarà la producció industrial i les vendes al detall també corresponents a aquest mes. I en l'àmbit empresarial destaquem la publicació de resultats de CIE, Tècnica Reunida, Telefònica, Merlin, Bayer, Siemens i Cisco System, entre altres.
3: Quantes coses, ben carregadeta.
6: Sí,
3: ben carregadeta, sí. Avui la secció dels mercats financers amb la Sheila Toledo, analista de fons extens de Crean Crèdit Andorrà. I ja ens emplacem al divendres següent. Sheila, passa un bon cap de setmana.
6: Igualment, Carles, ens veiem aviat.
7: Tens un Bizum. Tens un altre Bizum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar Bizums.
8: Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Crean, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a crean.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Crean.
7: I un altre Bizum, i un altre, i un altre.
3: I donem pas a la previsió meteorològica.
9: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
3: Amb Jordi Carbó, molt bona tarda.
10: Bona tarda. Les immediates hores els núvols seran abundants, amb estones de pluja poc significativa. Algun xàfec pot ser més intens, però molt localitzat. I el cap de setmana tindrem dues situacions ben diferenciades. Demà, si bé al matí tindrem estones de sol, també al migdia, durant la tarda els núvols aniran a més, i entre la tarda i la nit la pluja afectarà tot el país, estones amb intensitat i persistència. Esperem que s'acumulin molts més litres que no aquests darrers 7 dies. L'ambient fresc fins al migdia, en els moments de sol, després acabarà fent fins i tot una mica de fred, amb estones de vent. En canvi, diumenge tindrem vent més terrer i això farà que baixi la humitat, hi haurà núvols, però sobretot sol, amb temperatures que pujaran les màximes, però que amb prou feina arribaran als 20 graus.
11: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa't a assegur.com o trucant al 876 55